0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu. All aboard for Night Train!

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: Si la nena estima d'enredor, graus tocant i me pego, anem xocant. Quan em busquen va pujant a l'ego, no és per tant, perquè sempre

0: Escolta la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: Ho tens o no? Això!

0: apaga la llum, que el meu DJ controla.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions.

0: teva veu. Són les 8. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller de Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà. Busquem ara la previsió del temps de cara a aquest dissabte. Marc Jauré, el temps de cara a aquest dissabte. Marc Jauré Guízar, bon dia.
3: Molt bon dia. Comencem aquest darrer cap de setmana del mes de juny aquí a Catalunya amb un dissabte que serà molt tranquil, molt estable. De fet, a aquestes hores de la jornada tenim la presència de molts més núvols, sobretot a moltes viles de la Costa Daurada i també de les Terres de l'Ebre, però que a mesura vagi passant les hores del matí s'aniran trencant cada un matí, com diem, el conjunt del país molt assolellat. De cara a la tarda tindrem el creixement d'alguna nuvolada tímida, sobretot al sector del Pirineu, i sí que de cara al vespre aquestes nuvolades faran acte de presència a la franja de Ponent i a l'interior de les Terres de l'Ebre, on aquí no descartem alguna gotellada. Ambient molt xafuós al migdia, sobretot a tota la costa catalana, i unes temperatures que tornaran a apropar-se als valors dels 37 a 39 graus al Pla de Lleida.
1: Gràcies, Marc. En cultura, la producció tarragonina de l'òpera Carmen de George Bizet va obrir la passada nit al Festival Camp de Mar de Tarragona. L'adaptació compta amb la participació de la mezzosoprano canària Nancy Fabiola Herrera en el paper protagonista. En l'estrena d'aquest divendres, el públic va ovacionar el muntatge que es podrà tornar a veure diumenge. És tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Són les 9. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Adrià Tella. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i el conseller d'Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes a Barcelona per coordinar l'ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posen èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocaven.
2: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets a l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
1: Els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició a la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà. L'home havia sortit al matí a fer una ruta en aquest mateix pic. D'altra banda, en mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan al pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. D'altra banda, torna a Mollet del Vallès el Festival de Bombolles, que omplirà carrers i places del municipi durant tot aquest cap de setmana. Tot plegat amb espectacles gratuïts i pensats per a tota la família. Des de Ràdio Mollet, Joel Gascón.
3: La mostra acollirà un total de 9 propostes d'espectacles de sales, cercaviles i activitats solidàries repartides entre avui i demà. Aquest dissabte és el torn dels espectacles de sala, que començaran a les 12 del migdia al Mercat Vell. Ja al vespre, la plaça Prat de la Riba acollirà un dels moments més esperats del festival amb l'espectacle internacional L'home dins la bombolla. Adrià Vinyas és director del festival i ha destacat que les bombolles agraden i fan feliç a tothom.
4: On hi ha un nen feliç fent una bombolla, hi ha un altre més feliç encara petant-la, no? És la meva frase que sempre dic. I després el que fa amb els adults és treure el nen i nena que portem dins per gaudir-ho i disfrutar-ho.
3: Diumenge a la tarda hi haurà una gala solidària en què la recaptació es destinarà a l'Associació de Mollet contra el Càncer.
1: D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: apaga la yunca, el meu DJ controla.
1: Ràdio Cardedeu 90.7 FM.

0: Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez i després de que la unitat central operativa requereix informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular de Catalunya torna a celebrar també un congrés avui dissabte. Es tracta del 7è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president Alejandro Fernández sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta polític i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández, després que el secretari general, Santi Rodríguez, no opti a repetir en aquest càrrec. Els populars afronten el congrés sota el lema "Volem més", amb què volen mostrar l'ambició per millorar els resultats a Catalunya. 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades és el darrer balanç que ofereix el govern de Veneçuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. D'altra banda, l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar i unes 48 hectàrees durant tota la nit. Els bombers han estat treballant-hi aquest matí i mantenen encara 14 dotacions, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. De fet, asseguren que esperen continuar treballant-hi com a mínim durant tot aquest dissabte. Paral·lelament, hi ha un accident ara mateix amb la circulació amb força congestió i força retencions a l'AP7, concretament a Maçanet de la Selva, en sentit nord cap a Girona, amb un carril tallat. De fet, els bombers han explicat que hi ha 7 dotacions treballant-hi a causa d'aquest incident, d'aquest accident. En continuarem donant més detalls. D'altra banda, també en mobilitat, Renfe talla la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera, a l'Alt Empordà. Els trens amb origen a Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connectarà Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària. D'altra banda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, va lliurar el passat vespre les claus de 32 pisos de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
2: Cuplejant amb Caral Pedemonte.
3: Sorgeix una nova colla de joves sardanistes a Sant Hilari. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa en Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Sorgeix una nova colla de joves sardanistes des de Sant Hilari Sacalm després dels cursos de sardanes a les escoles que ha organitzat el grup sardanista Sant Hilari. Parlem amb ells. Aquest és del programa 493 i tenim més titulars. Qui és Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra? Ho descobrim. El responsable d'activitats de Som Sardana, Víctor Sallés, rep el guardó Rosa d'Or de Floricel, d'anglès. I aquest cap de setmana arriba l'Aplec de Gramunt. L'agrupació sardanista de Calella organitza un nou curs de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. I mor Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadeses. Anna Abad torna a estrenar aquesta setmana i Marc Timón ho farà pels 100 anys del concurs de Vic aquest juliol. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Cuplejant.
2: Cup. Doblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
3: El que ha passat al món immens de la sardana i la cobla aquesta setmana passa per Sant Hilari, i així us ho expliquem.
2: Notícies. Societat.
3: El cor de les Guilleries, allà on hi va fer estrall Serrallonga, més concretament a Sant Hilari, s'ha creat una colla de sardanes de gent de Quardeso per iniciativa pròpia. Això ho vam descobrir la setmana passada coincidint amb el final de curs de les escoles, ja que els alumnes dels 5 cursos de les escoles de primària de Sant Hilari i Sacalm van ballar sardanes a plaça. En aquesta celebració també es va estrenar la colla Lliroia, una colla formada per joves hilariencs amb moltes ganes de fer créixer, diuen, la sardana entre la gent jove i de portar-la cap a noves generacions. Així ho explica Carme Timoneda, que és vocal del grup sardanista de Sant Hilari, en declaracions al Coplejant, que són qui han organitzat aquests cursos de sardanes a les escoles.
4: Fa 3 cursos que hem portat a terme tallers a les diferents escoles del poble. La motivació, doncs, és que la jovenalla conegui la sardana i motivar-los també per ballar sardanes i que la sardana no es perdi. Llavors, arrel de tots els joves que han anat participant, joves i no tan joves, els nens també, doncs han passat aquests 3 anys i han sorgit aquest grup. Aquest grup són adolescents que ja han passat per aquests tallers de sardanes i els hi varen proposar, ells hi varen estar d'acord, provar de ballar una sardana en punts lliures. Han anat assajant tot aquest any, des del gener, que van fer un curs general, i després ells, doncs, ara hem anat assajant, i al final, doncs, ells han aconseguit treure aquesta sardana, i la mostra i l'estrena va ser el 17 de juny, que fem la cloenda dels tallers de sardanes. Són 5 components que han sortit d'aquests tallers, i un noi que ha vingut d'una escola de fora, però que també està molt relacionat amb Sant Hilari. Intentarem que tirin endavant i que arribin, doncs, allà on ells vulguin. Ara, en principi, doncs, perfeccionar la tècnica, ballar més sardanes de punts lliures, i si ells volen, doncs, participar a concursos més endavant, doncs esperem que sí.
5: El que està molt bé és que, per exemple, aquest any, doncs, quan van ells a ballar, hi van haver-hi altres jovent com ells que es van preocupar a veure com ho feien, aquesta manera de ballar sardanes. O sigui, no era solament puntejar, i sinó que podien fer altres maneres de ballar una sardana diferent.
3: Aquestes han estat les paraules del grup sardanista de Sant Hilari Sacalm, aquesta parella de sardanistes que els agraïm des d'aquí. Aquesta nova colla es va estrenar oficialment ballant Cap de Creus de punts lliures, ara ens ho explicaven, dissenyats pel grup sardanista de Sant Hilari. Cadascun dels 5 cursos que han rebut el taller a l'escola van ballar la seva sardana, mostrant tot el que han anat aprenent durant el curs. Per acabar, van ballar 2 sardanes, tots junts, grans i petits, per tancar la festa com cal, i ara tots els nens a descansar, perquè s'ha acabat el curs, però seguim ballant sardanes.

0: Coplejant
1: amb Queralt Pedemonte.
2: I si parlem de Sant Hilari i les Guilleries, cal recordar que aquestes muntanyes van ser l'escenari d'aventures del bandoler més famós de Catalunya, Joan de Serrallonga. En realitat es deia Joan Sala i Ferrer, però va adoptar el nom de Serrallonga en casar-se amb la pobilla del mas de Serrallonga de Carós, a Sant Hilari. A partir de 1622, convertit en fugitiu, es va dedicar als robatoris i segrestos amb la seva banda, i gràcies al coneixement dels boscos de les Guilleries, va esquivar durant anys les autoritats. Capturat el 1633, 11 anys més tard, fou executat a Barcelona l'any següent. La llegenda el va transformar després en un heroi romàntic i justicier, però el personatge real era, sobretot, un bandoler que va deixar una empremta profunda en la història i en l'imaginari de Catalunya, i sobretot en aquesta part de Catalunya, les Guilleries. Anem a escoltar el ball d'en Serrallonga, compost a través de 5 apartats. Aquest ball té l'entrada i la sortida, la tornada, l'entrada d'en Serrallonga i la Joana, també l'entrada dels bandolers i el ball d'en Serrallonga, la part final. És una instrumentació per a cobla de Marcel Sabater, la podem escoltar a càrrec de la cobla ja desapareguda Cadaqués, i la podem trobar en el disc Danses i entremesos de la Garrotxa, volum 2, Cercle de Cultura Tradicional i Popular Marboleny. L'escoltem.

0: cuplejant.cat.
1: Notícies.
2: I no marxem de les Guilleries perquè aquest diumenge s'ha celebrat l'Aplec d'Anglès i l'agrupació sardanista i cultural Floricel ha entregat a Víctor Sallés, membre de la Junta i responsable de l'àrea d'activitats de Som Sardana, el guardó Rosa d'Or de Floricel en reconeixement a la seva trajectòria sardanista. L'entrega es va dur a terme durant la 72a edició d'aquest Aplec d'Anglès en la sessió de tarda i ha estat estretament lligada al món de la sardana en diverses formes, tant en la dansa, sent capdanser i president de la Colla Roura, de l'agrupació sardanista Roura, com també siguent autor d'una quarantena de sardanes revesses per a concursos o col·laborant en l'organització de l'Aplec de l'Escala, la seva vila natal, o també a la capitalitat de la sardana, o també membre de l'obra del ballet popular. Des de 1974 ha estat més de 40 anys a la Junta de les Colles Sardanistes de Barcelona i col·labora cada any en el concurs de colles de la Mercè, entre moltes altres distincions dins del món de la sardana. El guardó Rosa d'Or de Floricel, atorgat per l'agrupació sardanista i cultural Floricel d'Anglès, es va iniciar el 1967 i té per objectiu premiar i retre homenatge a la tasca abnegada d'un sardanista que, per la seva vocació al servei i al foment de la sardana, diuen les bases, mereixi ser proclamat o proclamada sardanista exemplar. Déu-n'hi-do. I sortim de les Guilleries perquè toquen les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: I comencem per l'acte central del Dia Universal de la Sardana, que s'ha celebrat aquest dissabte al matí al Parc del Tibidabo de Barcelona. Som Sardana ha convidat a colles i sardanistes a la ballada de la Copla Berga Jove i han ballat la sardana Petita Ofrena de Francesc Marrós, la sardana escollida com a unitària per aquesta celebració. Paral·lelament, aquests dies el país s'ha omplert de ballades per celebrar el Dia Universal de la Sardana, que repassem. És el cas, per exemple, de Llinars del Vallès, que aquest diumenge al vespre ha fet una ballada organitzada per l'agrupació sardanista de Llinars, amb la copla La Principal de Llobregat. Trobareu imatges d'aquestes ballades a les nostres xarxes socials i aquest dissabte l'agrupació sardanista de Campdevànol va organitzar el 27è Aplec de la Sardana de Campdevànol amb sopar popular a la plaça de l'Ajuntament amb les coples Ciutat de Girona, Bisbal Jove i La Principal d'Olot. I finalment, aquest diumenge, també l'entitat Sabadell Sardanista va celebrar la 63a edició de l'Aplec de Sabadell a la Font de Can Rull. L'entitat va comptar amb les coples Mediterrània, Montgrins i Juvenívola de Sabadell i es van interpretar sardanes com Somni, La Font de les Ànimes o altres. Nosaltres escoltem ara Or per Sabadell, una sardana que Joan Jordi Beumala, sabadellenc, va escriure pel 50è Aplec de Sabadell, fa 13 edicions l'any 2012, i que escoltem ara a càrrec de la Principal del Llobregat. És Or per Sabadell de Joan Jordi Beumala i tanquem les connexions al territori.

0: Això era Or per Sabadell, de Joan Jordi Baumala.
1: Obrim el taló.
0: El nou director de l'UMAC Orquestra, l'Orquestra de Músiques d'Arrel de Catalunya, és Magí Capdevila i serà ell qui dirigirà el nou projecte de l'UMAC que s'estrena aquesta tardor i que versa sobre la figura de Pau Casals, escrit per Dani López Prades. Capdevila ha estat escollit per l'orquestra després que s'hagin presentat fins a 38 candidatures, ho anunciava l'orquestra mateixa a les seves xarxes socials ara fa uns dies, on deien que han estat setmanes de converses, escolta i reflexió per trobar la persona que ha d'acompanyar l'orquestra en aquesta nova producció. I ja la presenten, és Magí Capdevila, que comença un nou capítol amb noves mirades, noves preguntes i les mateixes ganes de continuar fent créixer el projecte col·lectiu de l'UMAC, diu l'orquestra a les seves xarxes socials. Però qui és Magí Capdevila? Doncs és natural de Tarragona, naixia el 2001, és compositor, productor musical i multiinstrumentista català. Arranjador, ha produït discos destacant projectes com el Festival Rítmics i col·laboracions amb formacions com la ja coneguda UMAC Juvenil. Coneix la composició dels instruments de la cobla i també per a cobla. De fet, té una sardana escrita. És Azalea, que es va estrenar a Tarragona el 2019, dedicada als amics de Tarragona Dansa en motiu del seu 40è aniversari i l'estrenava la cobla Reu Jove. La podem escoltar, aquesta primera i única sardana de Magí Capdevila, nou director de l'UMAC Orquestra, Azalea, a càrrec de la cobla Reu Jove. L'escoltem.

0: Esplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla.
1: I anem amb l'agenda.
0: L'agenda.
1: Vinga, Déu-n'hi-do, amb agenda de finals de juny. Comencem a dimarts 30 perquè a 9:45 sardanes de la Fresca a Viladamat amb la principal de Porqueres. Ja veieu que comencen les ballades tots els dies de la setmana, com passa normalment a l'estiu, i dimecres 1 de juliol hi ha ballada a la Riba, al costat de la platja i a la plaça de la Sardana de l'Escala amb la Copla Montgrins. Dijous 2 de juliol a la 1, festivitat de la Mare de Déu dels Socors a Tossa de Mar amb el Passen a córrer de la Flama de Farners. I també dijous que ve a les 7, Festa Major de Vic, amb una ballada amb la Copla Vila d'Olesa. També dijous que ve a les 7, festivitat de Festa Major de Tossa. Seguim amb una altra ballada amb la Flama de Farners. I també a Barcelona Ciutat Vella dijous que ve, doncs hi ha sardanes amb la principal de Llobregat. També a 9:50 de dijous que ve, dia 2 de juliol, Castellà del Vallès té ballada amb la principal de la Bisbal, i divendres 3 de juliol a 9:00 del vespre a Terrassa hi haurà doble ballada de Festa Major amb la ciutat de Terrassa i la principal de Terrassa. Divendres que ve també a la Garriga sardanes a la Fresca a 9:00 amb la Juvenívola de Sabadell, i a 9:00 de divendres que ve també hi ha sardanes a Argelaguer amb la principal de Llobregat. Divendres que ve, 9:50, també cicle d'estiu a Manlleu amb la ciutat de Girona, i a 10:00 a Tordera hi haurà els Montgrins. També a 10:00 a Figueres la principal de la Bisbal, i també a 11:15 a Sitges hi haurà sardanes a la Fresca amb la Copla Maricel. Passem a dissabte 4 de juliol a Santa Pau, ballada de sardanes amb els Rossinyolets, i també 51è aplec de la Sardana de Montblanc amb les coples Maricel i Bellpuig a 6:00 i 10:00 de la nit. I a 6:40 també de dissabte que ve a Ripoll hi ha ballada de festa del barri del Ninot amb la Copla Canigó. Dissabte que ve, 45è aplec de la Sardana de la Torre de l'Espanyol a 6:40 i 10:00 de la nit amb la principal de Tarragona, i també a 6:40 hi ha aplec a Rosselló de Segrià, 31è edició amb la Copla Juvenívola de Gramont. També dissabte que ve a 8:00 a Caldes de Malavella, diada del soci amb la principal de Cassà, i a 8:00 també a Andorra la Vella, ballada amb la ciutat de Solsona. Dissabte que ve també, Déu-n'hi-do, eh? A les 9, comença el 49è aplec de la Sardana de Sant Andreu de Llavaneres, al Maresme, amb la principal de Llobregat, la Juvenívola de Sabadell i la Copla Xaloc. I també dissabte que ve 9:00, 54è aplec de la Sardana d'Artés amb les coples Mediterrània, Marinada i Ciutat de Girona. També a 10:00 de dissabte que ve, sardanes amb la principal de la Bisbal a Lloret de Mar, i a 10:00 també a Roses i a ballada amb la Bisbal Jove. I passem a diumenge 5 de juliol, perquè a 11:00 a Os de Balaguer hi ha la trobada sardanista de les Terres d'Urgell amb una ballada amb la Copla Marinada, i també a 6:00 Festa del Roser d'Ordino amb la Copla Ciutat de Manresa. 6:50 a Besalú, ballada amb la Ciutat de Girona, i a 7:00 a Polinyà una ballada de Festa Major amb la Sabadell. També a 7:00 de diumenge 5 de juliol hi ha cicle d'estiu a Molins de Rei amb la Copla Maricel, i a 7:00 al Vendrell hi haurà la principal de Tarragona. També a 7:00 a Mollà la Lluïsos Copla, i a 6:50 a Malgrat de Mar hi ha la Copla la principal de Banyoles. A 6:50 també a la Seu d'Urgell, la juvenil ciutat de Solsona, i a 6:50 també a Cervera hi ha ballada amb la Reu Jove. També a la mateixa hora a la Vila d'Olesa serà a Blanes, i a Pineda de Mar hi ha la Bisbal Jove. A 6:50 de diumenge que ve també hi ha sardanes a Castelldefels amb la ciutat de Cornellà, i a Terrassa hi ha ballada de Festa Major amb la ciutat de Terrassa. També a 6:50 a Calella hi ha el cicle Toca Sardanes la Copla amb una ballada amb la Copla Montgrins. I dilluns 6 de juliol tanquem l'agenda amb la segona Bienal de Jesús Ventura, que a partir de 4:00 de la tarda hi haurà un concert amb la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona a l'ESMUC, a l'Eixample de Barcelona. Us el recomanem des d'aquí. I aquesta setmana destaquem...

Doncs el 74è aplec de la Sardana de Banyoles, que arriba dissabte que ve a dia 4 de juliol a les 5 i a les 9 de la nit, amb sardanes amb la principal de Banyoles, la principal de Porqueres i la Sol de Banyuls. Mentre l'esperem, aquest aplec que serà a la Pesquera de Santa Rosa, tot just al costat de l'Estany, escoltem Banyoles sardanista de Rossend Palmar, d'una sardana de 1981 dedicada a les colles de Banyoles. L'esperem i escoltem aquesta sardana.

0: Això era Banyola Sardanista, de Rosent Balmada.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies Internacional.
0: Bé, doncs aquesta setmana passada Adi Folk ja va presentar el programa oficial de la Plec Internacional d'aquest any, que se celebrarà del 13 al 16 d'agost a Estocolm, i nosaltres avui el repassem. La Plec Internacional aquest any se celebra a la capital de Suècia, una ciutat que està situada sobre 14 illes connectades per ponts entre el llac Mälaren i el mar Bàltic, fet que li dona un paisatge molt aquàtic. Combina història i modernitat, el nucli antic, Galmastan, conserva carrers medievals i el Palau Reial, mentre que la resta de la ciutat destaca pel disseny, la innovació i la sostenibilitat. Doncs bé, la cultura popular catalana hi arribarà dijous 13 d'agost i es presentarà oficialment aquest 38è Plec Internacional amb un esdeveniment obert a la premsa a partir de les 5 de la tarda. I ja passarem a divendres 14 d'agost. I el festival pròpiament començarà amb una ballada de sardanes a càrrec de la Lluís Oscoble a partir de les 6 de la tarda, i a les 9 hi haurà l'espectacle inaugural amb la participació de tots els grups de la Plec Internacional, que anirà seguit d'una cantada de veneres amb degustació de rom cremat. Dissabte 15 d'agost hi haurà, a part de la fotografia oficial de tots els participants, el 38è Plec al matí, també hi haurà un assaig de les corals catalanes i una mostra de jocs tradicionals i tallers de cultura popular. A partir de les 12 hi haurà plantada dels elements festius i grups participants, i a 1:15 hi haurà la gran cercavila de la Plec amb tiravol final dels grups a la plaça Slotsbacken. A 1:15 l'hora del vermut amb rap ràdio, degustació del vermut de Falset i concert de taverna. I el dissabte 15 d'agost seguirà a les 4 amb una mostra de falcons, una mostra de danses i balls de seguici i una mostra de ball de bastons. A la nit, a les 9, hi haurà l'espectacle de la Festa Major a Catalunya amb tots els grups de la Plec, i després de l'espectacle d'aquesta Festa Major hi haurà una cercavila amb tabals que es dirigirà cap a l'espai on tindrà lloc la Nit del Foc amb diferents elements d'imatgeria festiva. Diumenge 16 de la tarda també hi haurà una altra ballada de sardanes, recordem que amb la Lluís Oscoble. Recordem-ho també, les colles sardanistes participants són la colla de sardanistes Somnis del Pla de Mollerussa, l'agrupació folklòrica Municrits de Terrassa, els dansaires del Pi del Picat, la colla Dolç Infern del grup sardanista Montserrat de Lleida i la Tarragona Dansa. I també aquest any hi participen els capgrossos músics de cobla dels gegants de Caça de la Selva. Per tant, ja anirem fent boca d'aquest Plec Internacional, i ara escoltem una sardana que Dani Gasulla va estrenar el 2025, ara fa un any, per la Plec Internacional de l'any passat. Es titula Adi Folk pel món, i l'escoltem a càrrec de la Cobla Reus Jove.

0: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans. Coplejant, recomanacions sardanístiques.
1: I aquesta setmana hem d'explicar que arriba l'Aplec de Gramunt aquest dissabte 27 de juny. Com a novetat destacada enguany, el grup sardanista Estol organitza una exhibició de danses tradicionals prèvia a l'Aplec en col·laboració amb el grup basc Corosti Danza Taldea. Aquesta activitat tindrà lloc al Casal Agramuntí i enriqueix encara més la jornada, que comença 2:00 de 6:00 de la tarda d'aquest dissabte i culmina amb la celebració de l'Aplec a la plaça del Mercadal, organitzat per l'agrupació sardanista Barretina. Aquest Aplec comptarà amb l'Escopla Juvenívola de Gramunt, Vents de Riella i la principal de Llobregat. Hi haurà sopar popular també, sardanes de lluïment i obligades i concurs de colles improvisades i sortejos de productes locals i de proximitat, així com també un lot de vins gentilesa del celler Mas Blanc i Jové. El programa sardanista combinarà obres de compositors clàssics i contemporanis i, per exemple, una de les sardanes que interpretarà la Copla Vins de Riella és Per això t'ho dic, d'Enric Urti, que nosaltres escoltem ara. És del 2011 i està dedicada a Martí Trilla, de Catalunya Ràdio. Quedava finalista al Premi La Sardana de l'Any. Ja desaparegut, l'escoltem a càrrec de la Copla Sant Jordi Ciutat de Barcelona, dirigida per Tomàs Frau, i la podem trobar en el disc Enric Urti, Sardanes.

0: www.doblejant.cat.
1: I tenim més notícies destacades. Mora Assumpta Roura, presidenta de l'agrupació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Les xarxes socials s'han omplert de mostres de condol cap a Roura i a l'agrupació de Sant Joan, com per exemple la Copla Sabadell, que s'uneix al condol de tots els sardanistes per la pèrdua d'Assumpta Roura, presidenta i ànima de l'associació sardanista de Sant Joan de les Abadesses. Tot un referent de la sardana al Ripollès, de bon fer, diu la Copla, i de tracte afable i exquisit amb tothom i amb la Copla Sabadell també. O la Copla Montgrins, que han volgut expressar el seu sentit condol per la mort de la presidenta. La seva dedicació, compromís i estima per la sardana i la cultura popular han estat un exemple per a moltes persones i han contribuït de manera decisiva a mantenir viu el patrimoni cultural també a Sant Joan de les Abadesses. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I l'agrupació sardanista de Calella organitza per primera vegada un nou curset de sardanes coincidint amb les ballades del cicle d'estiu. L'entitat reconeix que són moltes les persones que s'han adreçat a elles per aprendre a ballar sardanes i ara ho faran coincidint amb les ballades d'estiu que van des del 28 de juny aquesta setmana fins al 13 de setembre. Cada setmana, diumenge, a partir de 7:45 del vespre, hi haurà curset de sardanes amb coples en directe perquè seran al mateix temps que les ballades. Si us voleu apuntar, podeu enviar un correu a l'entitat a calellasardanista@gmail.com apuntant-vos. La inscripció és gratuïta. I en els propers dies tindrem estrenes d'atenció d'en Nevat i Marc Timón. La Tarragonina estrena aquest dissabte a Vistabella una sardana per encerclar l'església a càrrec de la Copla Maricel i hi posarà la música. La proposta va sortir de l'Ajuntament i ha captat la participació del Casal Tarragoní, així com d'altres participants. La sardana es titularà Vistabella. I en el marc del concurs de Vic, el proper 11 de juliol, la sardana de Germanoi, que tancarà l'acte, serà Un mateix afany, estrena del compositor Marc Timón, dedicada a la voluntat col·lectiva d'entitats i persones que han fet possible arribar als 100 anys del concurs de Vic, a les 100 edicions. N'estarem pendents aquí al Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Coblejant.
5: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, nosaltres tanquem aquesta edició que tanca el mes de juny i per això escoltem Tarda de juny a la Gavarra, una sardana de Montserrat Pujolà, estrenada el 1992 i que és una sardana del lluïment de tenor, ara ho veureu, dedicada a l'agrupació sardanista de la Gavarra. Nosaltres acabem per avui, recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, som a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube i també ens podeu escoltar en coblejant.cat a les plataformes digitals i a una de les més de 75 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Són les 11. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos del partit, a la seu de Ferraz. La cita arriba enmig del degoteig de casos de corrupció que esquitxen el partit i l'entorn del president espanyol Pedro Sánchez, i després que la unitat central operativa requerís informació a Ferraz arran del cas Leire. Els socialistes preveuen tancar files amb Sánchez després que aquesta setmana el Congrés li hagi reclamat una qüestió de confiança. Amb la cita, el PSOE vol activar la maquinària per les pròximes eleccions municipals, autonòmiques i generals a través de la convocatòria de primàries en les diferents federacions. Paral·lelament, 8 anys després, el Partit Popular Català torna a celebrar avui un congrés. Es tracta del 16è conclave dels populars catalans, en què s'espera que l'actual president Alejandro Fernández sigui reelegit en el càrrec, la renovació de la direcció i l'actualització del full de ruta política i dels estatuts de la formació. Una de les principals incògnites és qui serà el número 2 de Fernández després que el secretari general, Santi Rodríguez, hagi optat a no repetir en el càrrec. En successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. L'arrestada té 41 anys, mentre que la víctima en tenia 46. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a la P7 de Castellbisbal a Gelida en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant així un carril. I l'incendi de Tiana continua controlat després de cremar ahir unes 48 hectàrees. Durant tota la nit, els bombers han estat treballant. Aquest matí mantenen 14 dotacions, seguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. Preveuen estar-hi durant com a mínim tot aquest dissabte. A tot això, cap de setmana d'activitats arreu amb motiu del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+. Constantí, el tarragonès, ho celebra amb una programació cultural i festiva impulsada per l'Ajuntament. El municipi tarragoní referma així el seu compromís amb la igualtat. Des de Constantí Ràdio, Noelia Silvero.
2: Els actes començaran aquest dissabte a la tarda al carrer Major amb un tardeig familiar i bingo en una proposta pensada per a tots els públics. A la nit, l'excèntric cabaret oferirà música, humor i reivindicació. El punt central arribarà diumenge, Dia de l'Orgull, amb la manirrua pels carrers del municipi, seguida de la lectura del manifest, que anirà a càrrec de Zafiro d'Or i Odissea Onassis, i un vermut popular. Anna Maria Martínez és la regidora de Polítiques d'Igualtat de Constantí.
3: Un any més comencem els actes de la setmana LGTB. Tornem a insistir per defensar els drets de LGTBI amb diferent tipologia d'activitats, on volem que tota la població es pugui sentir identificada i pugui vindre a donar suport al col·lectiu.
2: Amb aquesta programació es reafirma el compromís del municipi amb la diversitat i la inclusió.
0: Notícies en xarxa. Escolti qualsevol ràdio. Escolta la ràdio feta per nosaltres.
4: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
5: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
6: 90.7 FM.

0: Pizza. Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest matí el seu suport a la direcció del PSOE i al president del govern, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten actualment al partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el president dels Populars Catalans en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així a Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular a Catalunya des del 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, pel que fa al trànsit, lentitud amb retencions intermitents a l'AP7 de Castellbisbal a Gelida, en sentit sud, després d'un accident amb múltiples vehicles implicats que s'han hagut de retirar, tallant un carril. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions terrestres dels bombers es mantenen avui sobre el terreny, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. D'altra banda, de tot això, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades és el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela com a conseqüència dels terratrèmols que dimecres van sacsejar el país. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri d'Exteriors ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. Escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
3: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.

Is on my soul, sisters.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, és la una, us parla Adrià Tella. El president de la Generalitat, Salvador Illa, ha expressat aquest migdia el seu suport a la direcció del PSOE i el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a l'arribada al Comitè Federal dels Socialistes a Madrid, marcat pels casos judicials que afecten el partit.
2: Els socialistes catalans venim en aquest Comitè Federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
1: Paral·lelament, el president del Partit Popular Català i únic candidat a la reelecció, Alejandro Fernández, ha confiat a Juan Fernández la secretaria general del partit. Així ho ha anunciat el mateix president dels Populars en el congrés que el partit celebra també avui. El portaveu dels Populars Catalans al Parlament rellevarà així Santi Rodríguez en la secretaria general, un càrrec que ocupava des de l'any 2021. Fernández és diputat al Parlament i portaveu parlamentari del Partit Popular Català des de l'any 2024. El tàndem es confirmarà un cop Alejandro Fernández sigui reelegit com a president en aquest mateix congrés. El ministre d'Afers Exteriors, José Manuel Álvarez, ha elevat a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats. En el global, 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades és el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela com a conseqüència d'aquests terratrèmols que dimecres van sacsejar al país. Hi ha més 50.000 persones més desaparegudes. D'altra banda, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó. D'altra banda, els bombers continuen treballant en l'incendi forestal de Tiana, al Maresme, que està controlat des de la passada tarda i ha afectat unes 48 hectàrees de terreny. 14 dotacions dels bombers es mantenen avui sobre aquesta zona, resseguint el perímetre afectat i apagant qualsevol fumerola o punt calent. L'Ajuntament de Tiana recorda que el foc no està extingit i que està prohibit l'accés al parc de la Serralada Marina. En paral·lel, el consistori recorda que estan tancats també serveis com la piscina municipal, la deixalleria i el Duin Sports Club. A tot això, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camellera, a l'Alt Empordà. És tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Són les dues.
1: Bon dia, són les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
1: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
1: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 en punt a la plaça Universitat.
1: I darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
1: Moment precisament per conèixer la previsió del temps de cara aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres de l'Ebre, però repetim, el matí ha estat molt assolellat. A aquestes hores del migdia les temperatures són molt xafogoses, sobretot a la costa catalana, i en canvi a l'interior aquests valors ronden al voltant dels 33 a 36 graus. I a primeres hores de la tarda esperem arribar al voltant dels 38 a 39 graus, sobretot al Pla de Lleida. A la tarda es presenta també molt tranquil·la, molt assolellada. Alguna nuvolada es deixarà veure sobretot al sector del Pirineu, i també les nuvolades aniran a més sobretot en molts punts de l'interior de les Terres de l'Ebre. A la zona dels ports, inclús al llarg de la tarda, no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
1: Gràcies, Marc. D'altra banda, el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa.

0: Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
1: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
2: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que no, els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur, i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
3: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
1: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial, com el de José Luis Rodríguez Zapatero, i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
4: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
1: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dard a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
4: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno, y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo. Ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación. Y solo el Partido Socialista puede frenarnos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
1: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
4: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la amnistía y ahora resulta que están de acuerdo.
1: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.
0: Gràcies, Carme. Paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
5: I ho ha fet amb la plana major dels populars, en primera fila entre els quals Alberto Núñez Feijóo i el número 2, Miguel Tellado.
6: Si a alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace dos años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
5: Escoltàvem el reelegit Alejandro Fernández davant del PP català. Feijóo, per la seva banda, també hi ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez. I Feijóo també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prémer el botó que convoca eleccions en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
5: Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat. Crida Assemblea Zagaia, Associació Catalana de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar en la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
7: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici, i bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir, hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la lesbifòbia.
5: Un cop acabada la manifestació, a partir de 8:45 també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny i jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
5: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, no dubtis de trucar al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment una tiana, al Maresme.
0: El foc de tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
5: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Ens donen tots els detalls des de Mataró Ràdio. Gemma Ponce.
8: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
9: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada i evidentment tots els accessos estan tancats, estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
8: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels agents rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els 4 municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: I amb aquestes temperatures que s'espera que superin els 35 graus a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat i la forta onada de calor que travessa la ciutat i Catalunya en general.
5: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins per combatre aquesta forta calor i també, com us explicàvem, la de tots els catalans. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
10: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Això ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
11: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mireu com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primeres hores del matí fins a 10, quarts d'11, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
10: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia a 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
5: En el global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Veneçuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME, els bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació.
0: A tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. El grup estarà liderat pel Departament d'Unió Europea i Acció Exteriors i comptarà amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.
5: El president Illa i el conseller Jaume Duch es van reunir a Palau la passada tarda amb les entitats veneçolanes per coordinar aquesta ajuda que cal enviar des de Catalunya. Les entitats valoren molt positivament la resposta del govern català i posaven èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocavent.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets, l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
5: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Veneçuela Barcelona per coordinar i concentrar aquesta ajuda humanitària.
0: Tot això, Terrassa, cocapital del Vallès Occidental, també s'ha volcat amb les víctimes del terratrèmol.
5: L'associació Asotavente ha posat en marxa una recollida solidària de material de primera necessitat per fer arribar ajuda a la població afectada. Ens ho explica des de la Ràdio Municipal de Terrassa, la Dana Bombardó.
13: Terrassa s'ha mobilitzat per donar suport a la població de Veneçuela després del terratrèmol que ha afectat el país. L'Associació de Veneçolans de la Ciutat, Asovente, ha habilitat un centre de recollida a Rambla de Gara durant aquest cap de setmana, on la gent pot portar des de productes farmacològics fins a productes infantils. Per poder enviar totes les donacions, s'estan coordinant amb el Consolat de Veneçuela. Ens ho explica Jamila Olivier, presidenta de Sovente.
14: El aeropuerto principal, que es el aeropuerto de Maiquetía, está bloqueado, ¿no? Porque sufrió daños graves. Entonces, nos estamos coordinando con el consulado. En principio, al parecer, vamos a hacer el traslado a través de la Cruz Roja Internacional. Pero bueno, estamos alineados con ellos y ya nos dirán, o sea, nos pidieron primero que hagamos toda la colecta y en función de las cantidades nos dirán una cuestión u otra.
13: Des de l'entitat destaquen la importància de cada aportació. També demanen la màxima difusió de la iniciativa per ampliar el nombre de donacions i reforçar la resposta solidària. Una acció que permet canalitzar ajuda directa cap al país afectat en un context d'emergència.
0: També en plana internacional, els Estats Units i l'Iran s'han intercanviat atacs en les últimes hores, malgrat el principi d'acord d'alto el foc signat a Versalles fa 10 dies.
5: Washington ha bombardejat magatzems de missils i drons iranians i també punts de radar costaners en resposta a l'agressió a un vaixell comercial a l'estret d'Hormuz. Per la seva banda, Teheran ha atacat posicions militars nord-americanes a la regió com a represàlia per aquests bombardejos que incompleixen l'alto al foc i per permetre que un vaixell no autoritzat transités per l'estret d'Hormuz.
0: Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
5: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada, de 41, ja ha ingressat a la presó provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
5: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Mentre que els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 de la tarda al pic de Baborte, a Alins, al Pallars Sobirà.
5: L'home havia sortit al matí a fer una ruta a aquest pic i havia contactat amb la família per últim cop al migdia, després d'haver coronat el cim. Durant la nit, els bombers van localitzar el vehicle de l'excursionista al pàrquing del Pont de la Farga. Se'l van trobar en una zona pròxima al pic.
0: I els Mossos d'Esquadra van detenir el 17 de juny un jove de 19 anys per fer-se passar per gestor bancari i estafar 6.500 euros a una dona de 80 anys a Barcelona. Fem un apunt també en mobilitat. Renfe ha tallat la circulació de tren entre Figueres i Flaçà, al Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i al pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
5: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Prop de 16.000 aspirants fan aquest cap de setmana els 31 processos selectius de la Generalitat en què s'ofereixen 1.325 places.
5: Concretament, 15.795 persones faran els exàmens per accedir a una de les places de personal funcionari de les escales superiors, de gestió administrativa, auxiliar administrativa, de titulació superior, de diplomatura i a l'agrupació professional de personal subaltern. Com ja va passar en convocatòries anteriors, les proves es fan de forma descentralitzada.
0: Canviem d'assumpte. Torna l'Herbe Salut després d'un any plujós en què s'espera una bona collita d'herbes remeieres.
5: Aquest dissabte, Besalú acull una nova edició d'un acte amb molta tradició al municipi de la Garrotxa. Des d'Olot FM, Francesc Fernández.
15: Besalona falla la seva cita amb la recollida d'herbes remeieres per l'elaboració de ratafia. En el pàquet d'una entitat organitzadora hi ha una ampolla d'aigua ardent, l'envàs, les nous i una guia amb les herbes que es colliran durant la ruta. Un dels organitzadors de l'Herba Zalú, Salvador García Arbós, ens parla sobre la importància de secar les espècies en el moment que elabores la ratafia.
16: Les herbes per anar bé s'haurien de posar sempre seques perquè sempre saps el que hi poses. I si la gent té paciència i pensa que d'any poder-ho pesar, aniria molt bé. Però això no ho fem. L'escollim tal com raja. Si l'escollim tal com raja, aquest any pot ser un bon any. Uh-huh. I aquest any, entre aquesta mica de sol que haurà fet, aquestes pluges que hem tingut i tot això, jo crec que pot ser... Jo penso que pot ser un gran any per la ratafia.
15: Els ossos marroquins i el concurs de rams silvestres també portaran el seu toc un dia especial pels amants de les espècies i la ratafia.
0: Anem fins a la demarcació de Tarragona perquè Altafulla té una cita aquest cap de setmana amb la seva història més mística de la mà d'una nova edició de la Nit de Bruixes.
5: La Fira de l'Esoterisme i les Ciències Ocultes del municipi tarragoní es nodreix amb parades de productes per a cures naturals, artesania i tarotisme, a més de tallers i xerrades divulgatives. Des d'Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
17: Aquesta és ja la 26a edició d'un certamen que pretén recuperar el lligam d'Altafulla amb les bruixes, la tradició de les dones sàvies curanderes, que tenien remeis naturals per molts mals, es respira aquest dissabte per tot el nucli històric que entorna el castell i les antigues eres. En aquests carrers s'hi distribueixen paradistes amb sabons i essències, plantes medicinals, pedres i artesania que, diuen, aporten un plus de vitalitat i serenor a qui les fa servir. Tot plegat vestit d'un tastet divulgatiu amb xerrades científiques i també amb espais més lúdics, com concerts o serveis de food trucks. El regidor de Turisme de Tomàs Serra destaca la positivitat que respira la fira.
18: Podeu trobar contacontes, xerrades, gallagospel, zíngaros... Vull dir que n'hi ha activitats per tothom i per tots els gustos, fins la cloenda amb la Ima del Destí. No us ho perdeu, vingueu a la Nit de Bruixes i visiteu Altafulla i, sobretot, gaudiu-la.
17: Aquest dissabte, la Nit de Bruixes viu al seu punt àlgid, amb activitats per tots els públics i un ritual de cloenda a les 12 de la mitjanit en punt per gaudir de bones vibracions durant tot l'any, fins que torni a celebrar-se la fira.
0: Obrim el bloc cultural. Després de donar el tret de sortida la passada nit amb dos concerts a l'Avinguda de la Catedral de Barcelona, avui arriba el primer dia fort de la programació cultural per celebrar la gran sortida del Tour de França des de la ciutat, el Grand Départ. Aquesta nit destaquen dos concerts a la mateixa Avinguda de la Catedral.

0: Des de 8:45 actuaran Doctor Prats, a qui escoltem, i a les 10 ho farà 31 fam. Més enllà d'aquests, aquesta tarda a les 5 hi seran Sound de Secà, paral·lelament a la plaça Margarida Xirgu, i passaran des d'aquesta tarda i fins la nit la companyia Zoom Zoom Teatre, Joan Garriga i DJ Trapella. La festa del tour s'allarga fins al dia de sortida, el dia 5 de juliol.
1: Continuem parlant de música perquè arriba a Tarragona una nova edició del cicle Nits de Música, al claustre de la Catedral.
0: Una iniciativa que pretén fer gaudir a l'espectador amb música en directe en un espai únic envoltat d'història i art. Ens informa des de Tarragona Ràdio, Laia Tian Núñez.
2: És un cicle que organitzen els Amics de la Catedral amb la col·laboració del capítol de la Catedral. Aquesta sisena edició l'obrirà el cor jove de l'Escola Cantorum dels Amics de la Catedral i comptarà amb el pianista Jordi Pasqual. La cita serà aquest dissabte a les 9 del vespre. Anna Mateu, directora del cor, recomana viure aquesta experiència i la defineix com una molt emotiva, emocionant i especial.
3: Es va enfosquint, comencem amb la nit, amb les llums i les veus que es van propagant per tot el claustre. És molt màgic, és molt especial. És una cosa que s'ha de viure. Fa 6 anys que ho faig, però encara m'emociono.
2: El cicle continuarà dissabte 4 de juliol a 8:45 del vespre amb un recital líric a càrrec de Jesús Pinheiro com a tenor i Alessio Capola al piano. Es tancarà amb el recital del flautista Claudi Arimany el dissabte 18 de juliol, amb Eduard Sánchez també a la flauta i Marc Renou al violoncel. Totes les actuacions tenen una entrada donatiu de 10 euros.
4: Notícies en xarxa. Esports.
1: Obrim plana esportiva parlant d'hoquei per dins, perquè demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens a l'hoquei Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu.
0: El partit es disputarà a 12:45 en directe per la xarxa Més.
1: El jugador del Barça, Sergi Llorca, ha estat intervingut satisfactòriament per una inestabilitat d'espatlla dreta.
0: El temps estimat de recuperació és d'entre 3 i 4 mesos.
1: I encara en hoquei, Gerard Rovira posa punt final a la seva etapa al Caldes.
0: Rovira, de 27 anys, posa punt i final a la seva etapa a la Torre Roja després d'un any a l'equip.
1: Canviem d'esport, parlem de futbol. L'Uruguai ha quedat eliminat del Mundial de Futbol en fase de grups després de perdre 0-1 aquesta matinada davant la selecció espanyola, que ha passat com a primera.
0: Cap Verd acaba segona i aconsegueix una classificació històrica.
1: Anem cap a casa nostra perquè l'Espanyol ha anunciat que disputarà un amistós contra el Sabadell a la ciutat esportiva d'Ani Jarque.
0: El partit es disputarà el 25 de juliol a 8:45.
1: El Sabadell també ha publicat que disputarà un amistós contra el Castelló. El partit es jugarà el 18 de juliol amb horari per confirmar.
0: Paral·lelament, els arlequinats han oficialitzat al final de la sessió de David Estals. El futbolista sabadellenc torna a l'Eivissa després d'ascendir a la categoria de plata amb els vallesans.
1: I el Girona ha confirmat dos amistosos per aquesta pretemporada. 22 de juliol a Olot a les 8 del vespre i el 29 de juliol contra el Castelló a 6:45 de la tarda.
0: Els gironins han fet oficial la baixa del porter Rubén Blanco. El gallec continuarà la seva trajectòria al Yokohama Marinos del Japó.
1: És tot. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat? Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella.
5: Una cigarreta o un bosc cremant?

0: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Partit Socialista reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez.
2: I el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots, després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
0: Repassem ara altres notícies de la jornada. Bon dia, Adrià.
2: Bon dia, Adrià.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es donen a terme arreu dels municipis de Catalunya.
2: Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta mateixa tarda a Barcelona. Arrencarà a partir de les 6 a plaça Universitat.
0: Darrer dissabte de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya.
2: El foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions.
0: Moment ara precisament per conèixer la previsió del temps per les properes hores d'aquest dissabte. Marc Jaureguizar, bon dia.
3: Hola, què tal? Està sent un dissabte molt assolellat, molt tranquil, molt estable al conjunt del país. Sí que és cert que a primeres hores del matí teníem molts més núvols a moltes viles costaneres de la Costa Daurada i de les Terres.

0: Inclús al llarg de la tarda no descartem alguna gotellada. Demà diumenge al matí, molt sol, però a la tarda tindrem un augment de la inestabilitat amb ruixats que haurem d'estar molt pendents perquè podran anar acompanyats de tempestes, sobretot al sector del Pallars i també de l'Aran.
1: Gràcies, Marc. I el ministre d'Afers Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Veneçuela. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33. Esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Adrià Tella. El PSOE reuneix avui el seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos, a la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades, enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. La cita també ha de servir per activar les primàries de cara a les eleccions municipals del 2027. Què hi ha passat? Ens n'informa Carme de Fez.
2: A primera hora, a les portes de Ferraz, ja es feia evident les dues sensibilitats del PSOE. El sector més nombrós, el que aposta per tancar files amb Pedro Sánchez i que ho exemplificava el primer secretari del PSC, Salvador Illa. De l'altre, els crítics, amb Emiliano García Page, el president manxec, al capdavant.
3: Els socialistes catalans venim en aquest comitè federal a dir que els socialistes ni ens callen ni ens dobleguen. Venim a dir que davant de la disjuntiva d'avançament, d'avançar o involució, davant de la disjuntiva d'una Espanya plural i diversa o una Espanya uniforme i monocolor, els socialistes catalans estem per avançar i per aquesta Espanya plural i diversa. Venim a dir que no tenim por a res i que tenim molta esperança en el futur i venim a dir que ens queda molt per fer i que ho farem.
4: Espero poder salir con la garantía de que el PSOE está limpio. Y de que sí, que efectivamente hay muchos, no pocos, muchos que nos han traicionado. Y con ellos lo que tenemos que hacer es marcar una frontera absolutamente insoslayable. El único muro que merece la pena es contra la corrupción. Ese es el único. De manera que espero que haya autocrítica y espero sobre todo que haya claridad y respuestas, porque las esperan los ciudadanos y las esperamos muchos. Incluso respuestas desde una perspectiva de actitudes y de moral.
2: Un cop arribat la seva intervenció, Sánchez no ha esquivat cap qüestió. Sobre els casos de corrupció, defensa que el partit ha actuat. Reclama la presumpció d'innocència pels casos en fase inicial com el de José Luis Rodríguez Zapatero i sosté que les causes contra el seu germà i la seva dona van més enllà del fonament jurídic.
5: Un caso de corrupción al que respondimos con total contundencia desde el principio. Una investigación al presidente Zapatero, que en lo que afecta al gobierno nada tenemos que ocultar ni lamentar, y una acción coordinada de ataques personales, campañas de desinformación y mentiras sobre dos de mis familiares. Y ante esta realidad, como dije también en las Cortes Generales, la pregunta no es si debemos continuar o no. La pregunta es cómo no vamos a continuar.
2: També ha carregat contra PP i Vox, que considera una falsa alternativa, i llança un dart a un soci fins ara imprescindible, Junts per Catalunya.
5: Vosotros y vosotras sabéis mejor que yo lo que significan los pactos del Partido Popular con Vox. Los veis en vuestros territorios, en vuestros municipios. Sabéis lo que recortan, a quiénes señalan, quién acaba pagando la factura de esos acuerdos. Esa es su propuesta para España. Con Vox, desgobierno, y sin Vox, no hay gobierno. Aspiran a derogar todo, ya lo han advertido hoy. Derechos, servicios públicos, al calor de esa proclama neoliberal de la desregulación, y solo el Partido Socialista puede frenarlos. Hoy estamos aprobando o aprobaremos los procedimientos de primarias para elegir a nuestros candidatos.
2: El missatge final ha estat inequívoc. Promet depurar responsabilitats i resistir fins al 2027 i més enllà.
5: Me causa sonrojo escuchar, por tanto, ciertos discursos. Porque el Partido Popular y Vox nunca serán el fin de la corrupción, sino el regreso de lo que extirpamos hace 8 años, que es el regreso de la corrupción sistémica. Las vueltas que da la vida, ¿eh? Porque ver al Partido Popular y Vox votando con el partido de Puigdemont, tratar de echarnos del gobierno con la que montaron con la ministeria y ahora resulta que están de acuerdo.
2: García Page ha estat el primer a abandonar la sala. Ho ha fet just quan començaven els aplaudiments a Pedro Sánchez.

0: D'altra banda, paral·lelament, el Partit Popular Català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya amb el 97% dels vots després de diversos anys de discrepàncies amb la direcció del PP estatal.
1: I ho ha fet amb la plana major dels populars en primera fila, entre els quals Alberto Núñez Feijó i el número 2, Miguel Tellado. Escoltem, doncs, el reelegit Alejandro Fernández.
2: Si alguien ofendí, aquí van mis disculpas. Y si alguien me ofendió, juro que no me acuerdo. Os pido que hagáis lo mismo, reconforta el espíritu y es la receta del éxito. Vamos a pasar página y pa'lante juntos, es lo que toca. Hace 2 años todo el mundo sabía que íbamos a crecer y era evidente que íbamos a crecer, pero nadie imaginaba el salto tan grande que dimos. No estaba en las quinielas, no estaba en las previsiones. Pues con la misma convicción y determinación que logramos todo eso, yo os digo que estoy en disposición de decir, repito, que estamos en disposición de situar a nuestro partido en un lugar inédito en su historia.
1: Feijó també ja ha parlat i ho ha fet per carregar de nou contra el govern i el president Pedro Sánchez.
3: Señor Sánchez, lleva ya 2 días gobernando contra el Congreso y eso no es democrático. Es propio de un caudillismo que en España no se veía desde hace 50 años.
4: Un partido catalán pidió elecciones ya y se unió a la mayoría.
3: Pero apretar el botón que las convoca estaría mejor y sería bastante más responsable.
1: Feijó també ha tingut un missatge per a Junts, recomanant-los que seria més responsable prem el botó que convoca eleccions, com escoltàvem, en referència a una eventual moció de censura.
0: Demà, com cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+, i en el marc d'aquesta jornada són molts els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona.
1: Arrencarà a partir de les 6 a la plaça Universitat. Crida, Assemblea, Zagaia, Associació Catalans de Sexuals, Arran Barcelonès i el Front d'Alliberament Gay de Catalunya són les entitats convocants. Albert Carrasco, jurista de l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, explica quin missatge hauria de quedar clar a la manifestació d'avui i en el Dia de l'Orgull.
5: I animem a tota la ciutadania a sortir als carrers i a celebrar, però també reivindicar aquests drets i llibertats que no han sigut atorgats gratuïtament ni fàcilment, sinó que ha precedit molt patiment, molta lluita, molt sacrifici. I bé, doncs ara tenim el llegat nosaltres, no només a Barcelona, sinó arreu del territori, perquè aquesta lluita continuï, més ara també amb aquest context sociopolític d'extrema dreta, doncs no podem defallir. Hem d'estar a peu de carrer, però també hem d'estar, en el nostre cas, treballant fortament per seguir lluitant contra la LGTBI-fòbia.
1: Un cop acabada la manifestació, a partir de 9:15, també hi haurà festa i concerts.
0: Darrer dissabte del mes de juny, jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya, sobretot de la Noguera, però també de la Segarra, el Solsonès i l'Urgell.
1: A més, hi ha moltíssims municipis més al nivell 2 de risc i molts altres a l'1. Per tant, molta precaució al medi natural i si veus una columna de fum, truca al 112. Precisament ahir divendres va ser una jornada complicada a Catalunya amb diversos incendis destacats, especialment un a Tiana, al Maresme.
0: Aquest foc de Tiana, controlat des de la passada tarda, encara no es dona per extingit un dia després de declarar-se.
1: Els bombers ja han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions que ressegueixen el perímetre afectat i actuen en els punts calents. Des de Mataró Ràdio, Gemma Ponce.
6: Mentre duren les tasques d'extinció, des de l'Ajuntament de Tiana es posa èmfasi en no desplaçar-se a la zona. Els accessos a part de la serralada de Marina estan tancats, així com la piscina i la deixalleria municipals, que són zones pròximes a l'incendi, estan fora de servei. Són declaracions a l'alcalde de Tiana, Isaac Salvatierra, a Mataró Ràdio.
7: És que ningú s'acosti a la zona afectada perquè la tenim tancada encara, perquè hem de facilitar l'accés prioritari als vehicles d'emergència, d'extinció. Ens hem trobat a primera hora del matí que hi havia veïns que volien doncs, passejar o anar en bicicleta per la muntanya, per la zona que ha estat cremada i evidentment tots els accessos estan tancats, estem encara en fase d'extinció i per tant el prioritari encara ara és apagar l'incendi.
6: Durant el dia d'avui, Tiana està en zona de risc de nivell 2 en el mapa del Pla Alfa dels Agents Rurals. Ha baixat un nivell respecte ahir, quan estava en el tercer. Recordem que l'incendi ha afectat unes 48 hectàrees i hi ha un detingut acusat de provocar-lo. Durant el divendres es va seguir amb alta expectació, sobretot en els quatre municipis i diverses urbanitzacions que es van haver de confinar durant hores. A la tarda es va donar per controlat, però encara no està extingit.
0: Amb aquestes altes temperatures que s'espera que superin els 35 graus, per exemple, a Girona, la població busca formes de poder mantenir la seva quotidianitat, tot i la forta onada de calor que travessa la ciutat, de fet, Catalunya en general.
1: Ombra, begudes fredes i hores atípiques són les principals armes dels gironins i de la resta dels catalans per combatre la forta calor. Ens ho expliquen des de Televisió de Girona, Xavier Morlans.
8: S'espera que aquest últim cap de setmana de juny estigui marcat per les altes temperatures i aquest matí de dissabte així ha estat a Girona. Els termòmetres han superat els 30 graus des de bon matí, arribant a fregar els 35. Tot i això, l'activitat a la ciutat no s'atura i les persones busquen combatre aquesta calor de diverses formes. Així ho explica Adolf Cabanyes, un gironí que assegura haver adaptat el seu dia a dia per evitar la calor.
9: El principal, evitar hores punta, no?, que és quan més apreta, i intentar, mira com estem ara, no?, anar per carrers a l'ombra, que passi una mica l'airet, si es pot, i sí que reorganitzo horaris, no?, és a dir, primer hores del matí fins a 10:15, 11, que no apreta tant, procuro fer aquelles activitats externes, i després ja vaig a oficina, ja estic en un altre lloc més fresquet.
8: Són molts els que, com l'Adolf, han decidit partir els seus dies en dos i aprofitar les primeres hores del matí i les últimes de la tarda per fer les activitats exteriors, així com també evitar carrers sense ombra, parar cada poca estona a prendre un refresc ben fred o aprofitar per entrar a botigues, locals o espais habilitats on es disposi d'aire condicionat, tot enmig d'una onada de calor que sembla no tenir final.
0: El ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Álvarez, ha elevat aquest migdia al 133 el nombre d'espanyols desapareguts pel terratrèmol a Venezuela. En paral·lel, Álvarez ha assegurat que es manté la xifra de 5 espanyols morts i 14 localitzats sota les ruïnes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de dimecres.
1: En global són 920 persones mortes, 3.360 ferides i 172 atrapades. És el darrer balanç que ha ofert el govern de Venezuela. Hi ha 50.000 persones més desaparegudes. Álvarez ha precisat que el primer paquet financer d'un milió d'euros de l'Agència Espanyola de Cooperació per al Desenvolupament ja s'ha entregat i que també han arribat i es troben sobre el terreny els primers integrants dels equips de rescat de la Unitat Militar d'Emergències, la coneguda UME. Bombers de la Comunitat de Madrid i personal de l'Agència Espanyola de Cooperació també estan desplegats al territori.
0: Tot això, el govern de la Generalitat crearà en els pròxims dies un grup de seguiment de la catàstrofe a Veneçuela en col·laboració amb la comunitat del país sud-americà establerta a Catalunya. Obrim plana de successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa el mes de febrer.
1: La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 anys ja ha ingressat a la presó, provisional i sense fiança.
0: D'altra banda, el cadàver d'una persona va ser trobat aquest divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts de la una i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors.
1: La unitat d'investigació de Ciutat Vella dels Mossos ha obert una investigació i ara s'està a l'espera dels resultats de l'autòpsia per determinar si la mort ha estat natural o bé criminal.
0: Paral·lelament, els bombers van trobar aquest divendres el cos d'un excursionista del qual se n'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Baborte a Alins, al Pallars Sobirà. A tot això, la policia local de Palafrugell, al Baix Empordà, ha reforçat els controls sobre els vehicles de mobilitat personal i durant les últimes setmanes ha intervingut prop de 80 patinets elèctrics per diferents incompliments de la normativa.
1: Al llarg d'aquest any, el cos impulsarà campanyes de sensibilització, informació i educació per fomentar un ús responsable d'aquests vehicles. Des de Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
10: Les infraccions més detectades són superar la velocitat permesa i circular per zones on està prohibit, o també incomplir les normes de circulació, no tenir el vehicle registrat o no disposar de l'assegurança obligatòria de responsabilitat civil. La policia local recorda que tots els vehicles de mobilitat personal han d'estar registrats, disposar d'una assegurança de responsabilitat civil i mantenir les característiques tècniques homologades sense modificacions. Els incompliments poden comportar sancions de fins a 800 euros i, en alguns casos, la immobilització del vehicle. La policia local de Palafrugell assegura que aquests controls es continuaran fent de manera periòdica amb l'objectiu de millorar la seguretat viària i fomentar una mobilitat més segura i responsable.
0: Parlant de mobilitat, Renfe ha tallat la circulació de trens entre Figueres i Flaçà, el Gironès, des d'aquest dissabte i fins demà diumenge per les obres de millora que es fan en el pont sobre el riu Ter entre Flaçà i Sant Miquel de Fluvià i el pas inferior de l'estació de Camallera a l'Alt Empordà.
1: Els trens amb origen Barcelona circulen amb normalitat fins a Flaçà. En aquesta estació hi ha autobusos que connecten amb Figueres i fan parada en totes les estacions intermèdies del tram. A més, hi ha un bus directe que connecta Girona i Figueres en els dos sentits. Entre Figueres i Portbou es manté la circulació habitual ferroviària.
0: Obrim ara el bloc cultural. Rubí celebra la seva festa major i rep aquesta nit una de les bandes més estimades del panorama català.

0: Els Pets pugen a l'escenari de l'amfiteatre del Parc del Castell de Rubí a les 10 d'aquesta nit amb la gira que culmina la celebració dels seus 40 anys de trajectòria.
1: Després de l'èxit de la primera part de l'aniversari, el trio de Constantí presenta un repertori renovat que repassa la resta de la seva discografia i recupera himnes que han marcat diverses generacions. Una cita per retrobar-se amb unes cançons que formen part de la banda sonora de tota una vida.
0: D'altra banda, Santa Maria de Palautordera, al Vallès Oriental, celebra els 50 anys de Som i Serem Sardanistes Palauencs amb un acte commemoratiu i l'estrena d'una sardana creada per l'ocasió. Des de Ràdio Vitamènia, Paula Boada.
2: L'entitat Som i Serem Sardanistes Palauencs celebra aquest 2026 el seu 50è aniversari. Des de la seva fundació ha impulsat ballades, aplecs i activitats per fomentar la sardana i mantenir viva la cultura popular al municipi. Per commemorar l'aniversari, aquest 27 de juny s'ha organitzat un acte especial a les 7 de la tarda a la plaça de la Vila, amb la participació de la cobla genisenca de Taradell. En cas de pluja, la celebració es traslladarà al centre cívic. En Joan Amela, president de l'entitat, assegura que la sardana viu un bon moment a Santa Maria de Palautordera i que esperen una bona participació.
3: Espera molta audiència, perquè aquest curset que ens va fer el Fali es va batre el rècord d'assistència, 27 n'hi havia.
2: L'acte comptarà amb l'estrena de la sardana commemorativa del 50è aniversari, titulada Or Palauenc, una peça creada expressament per celebrar el mig segle de trajectòria de l'entitat.
0: I no ens movem del Vallès Oriental perquè Cardedeu es prepara per viure aquesta nit el desenllaç de la primera edició de l'Helenada.
1: Després de mesos de concurs, el projecte culmina amb una gala que decidirà la persona guanyadora i que convertirà el públic en protagonista del veredicte. Des de Ràdio Cardedeu, Aina Barbany.
4: A Cardedeu, a les 10 de la nit, se celebrarà la nit de l'Helenada, la gala final del concurs de música d'autor en català i aranès, impulsat per Ràdio Televisió de Cardedeu amb la col·laboració de la xarxa i del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Després de setmanes de concurs i d'un recorregut que ha donat a conèixer 40 artistes emergents a través dels videopodcasts de l'Helenada, 10 finalistes pujaran aquesta nit a l'escenari per defensar les seves cançons originals en una gala marcada per un element diferencial. Tota la música serà interpretada íntegrament en directe. Els finalistes són Monjo Antiquat, Roser Dresaire, Aina Rabassa, Pau Culleret, Aluet, Marcòlica, Sofia de Diego, Paula Milara, Aitana i Maya Martínez. El públic tindrà l'última paraula, ja que serà l'encarregat de decidir el desenllaç de la nit a través de dues rondes de votació al web helenada.cat. La gala començarà a les 10 de la nit i es podrà seguir en directe a través de la xarxa Més i de les televisions locals.
0: I tanquem l'apartat cultural explicant-vos que l'arribada de l'estiu porta avui una novetat destacada a Calella, al Maresme.
1: Una festa amb música i activitats infantils a la Riera Capespre del municipi, que culminarà amb un espectacle de drons i llum sobre el litoral. Des de Ràdio Calella, Sergi Ferrer.
5: El cel de Calella es convertirà en l'escenari d'un espectacle de llums per celebrar el solstici d'estiu. L'Ajuntament de Calella ha organitzat per aquesta nit una festa popular a l'entorn de la Riera Capaspre, que combinarà música, activitats familiars i un show de drons de temàtica marinera que es podrà observar des de la platja. El millor punt per seguir-lo serà a l'altura del pont de fusta de la Riera Capaspre. La tinent d'alcaldia, Cindy Rando, ha explicat que la proposta neix amb la voluntat d'oferir una experiència diferent tant als residents com als visitants.
6: Música i tallers d'animació infantil i juvenil, però sobretot la cirereta d'aquest pastís, d'aquesta festa, és que comptarem amb un espectacle de drons que es podrà visualitzar des de la platja de Calella, a la mateixa zona on hi fem normalment el piromusical de Festa Major. Drons, que serà un espectacle enfocat a l'estiu, un espectacle amb imatges, per tant, relacionades amb el mar, però també un espectacle amb imatges d'elements simbòlics de la nostra ciutat.
5: L'espectacle de drons té un cost de 16.318,67 euros i anirà a càrrec de l'empresa Crosters Aerial Show.
7: Notícies en xarxa. Esports.
0: Obrim el bloc esportiu parlant de bàsquet. El pavelló Nou Congost de Manresa es convertirà demà en l'epicentre del bàsquet nacional amb la disputa del partit amistós entre les seleccions de Catalunya i la Gran Bretanya. Des de Ràdio Sallent, Jordi Givert.
8: Serà la cinquena vegada a la història que el combinat català jugarà a la capital del Bages, just quan es compleixen 90 anys de la primera vegada. El seleccionador català Jaume Pons Arnau, precisament veí de Sant Fruitós de Bages, destaca que el partit serà una festa del bàsquet català.
9: Bueno, per mi doncs, és representar la selecció del meu país, no? Poder participar en una festa del nostre bàsquet i doncs, amb tota la gent del nostre bàsquet, que el nostre bàsquet és molt potent. No, molt, molt, molt, molt potent, doncs que va des de la bona feina que hi ha tants entrenadors, no? Arreu, no? Jo crec que pot sortir una cosa molt xula i que de la que pot, tots ens podem sentir, independentment de com vagi el partit, de la festa que es pugui fer, tots ens hem de sentir molt orgullosos.
8: A la pista, un dels noms propis serà el base Guillem Vives, el jugador de la Sisa Joventut, s'alegrava de que per una vegada estarà bé tenir el nou Congost a favor.
10: Un alleugeriment, perquè jugar al Congost adversari sempre és un dels camps més durs de la Lliga i valorar l'ambient que creen i espero que aquest ambient que han creat durant tots aquests anys el nou Congost es pugui traslladar el diumenge i sigui una festa.
8: Pel que fa a la llista de convocats, destaquen jugadors com Pep Busquets, del Girona, i també hi ha espai per joves promeses com Gerard Fernández, del Manresa, o Isaac Patiu, jugador format a la penya, que aquesta temporada ha debutat a la Lliga Universitària Americana. Les entrades ja es poden adquirir a través del web oficial de la Federació Catalana de Bàsquet, amb uns preus que van dels 10 als 30 euros.
0: Continuem parlant de bàsquet. Cameron Hunt ha fet ús de la clàusula de sortida contemplada en el seu contracte i no continuarà jugant al Joventut.
1: El nord-americà ha fitxat per l'Unicaja de Màlaga.
0: D'altra banda, la base Ferran Bassa es renova amb el Kitchen As Manresa fins al juny del 2028.
1: El català de 34 anys ha tingut una mitjana de 8,5 punts i 5 assistències per partit durant aquest curs amb la samarreta bagenca.
0: Miquel Sant continuarà defensant la samarreta del Força Lleida fins al 2028.
1: El basc va arribar a l'equip del Segrià el 2025. Enguany ha fet 5 punts de mitjana per partit.
0: Un apunt en futbol sala perquè el Peníscola ha anunciat la incorporació del català Gerard Pusó, de 34 anys, com a nou entrenador del conjunt valencià. I ara en vol, Ludovic Fàbregas ha estat escollit com a millor defensor de la Lliga Sobal 25-26.
1: Per sisena vegada, el Blaugrana forma part del millor equip de la competició.
0: I el Barça jugarà contra el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Araus en la primera fase de la competició europea.
1: Els dos primers del grup passaran a la següent ronda. A més, Lea Kefa ha donat el guardó de millor jugador de la temporada 25-26 al porter blaugrana Emil Nielsen.
0: I el Club Natació Atlètic Barcelona ha anunciat l'adeu d'Unai Lema, jugador format a la base de l'entitat i que ha arribat al primer equip, i també de Gergli Burian, una peça clau per la consecució de la Champions. És tot, fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons que us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Adrià Tella. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà a la mateixa hora. Passeu un molt bon dissabte.

0: Son las 3. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la Franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat. Avui i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la una, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui que no surtin dels nuclis urbans per facilitar les tasques dels equips d'extinció. Precisament, un dels focs importants ahir també va ser el de Tiana, i avui aquest municipi ha anunciat al seu consistori que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar ahir divendres i que els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc de Tiana està controlat des de la passada tarda i encara no es dona per extingit, tot i haver passat un dia després de declarar-se. Els bombers hi han treballat durant tota la nit i ara hi mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. Mentrestant, segueix en aquest darrer dissabte de juny una jornada de temperatures molt altes, també d'un altíssim risc d'incendis. Està actiu al nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 22 municipis de 4 comarques de Catalunya. I en política, el PSOE s'ha reunit avui al seu comitè federal, el màxim òrgan de coordinació entre congressos de la seu de Ferraz. És el més complicat de les últimes dècades enmig d'un degoteig de procediments judicials oberts contra persones relacionades amb el partit i a l'entorn del mateix president del govern, Pedro Sánchez. Per la seva banda, el PP català també ha celebrat al Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. I en successos, els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, al Bages, per presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I en cultura, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I demà, com a cada 28 de juny, se celebra el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. I en el marc d'aquesta jornada són molt els actes que es duen a terme arreu dels municipis de Catalunya. Un dels més destacats serà la 50a manifestació per l'alliberament sexual i de gènere que tindrà lloc aquesta tarda a Barcelona i que arrencarà a partir de les 6 a Plaça Universitat. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.
3: Es

0: 10. Són les 4. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Adrià Jurado. L'incendi forestal de Tamarit de Llitera a la Franja de Ponent s'ha donat per estabilitzat avui dissabte i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1, segons ha informat el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Senoí no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament un dels focs importants ahir va ser el de Tiana i precisament en aquest municipi l'Ajuntament ha anunciat que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi que va afectar aquesta zona ahir divendres i aquí els veïns van assenyalar com a presumpte autor del foc. Precisament aquest foc està controlat des de la passada tarda, però encara no es dona per extingit. Els bombers estan treballant durant tota la nit i mantenen 15 dotacions. Aquest incendi ha afectat unes 48 hectàrees. I en política a casa nostra, l'expresident de la Generalitat, Jordi Pujol, ha demanat integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Ho ha fet durant l'acte d'homenatge organitzat per la Joventut Nacional de Catalunya a Planoles. Pujol, això sí, pròpiament no ha intervingut a l'acte, però s'ha llegit un escrit per ell, i l'ha llegit Carlota Monfort, la presidenta de la JNC.
2: Del deure de mantenir la llengua, de transmetre una cultura, d'integrar la gent que ve de fora i de cohesionar. Del deure de treballar bé, de servir, de no rendir-se. Sense aquests deures, els drets acaben essent paper mullat.
1: Escoltàvem aquest escrit de Jordi Pujol, llegit per Carlota Monfort. La jornada ha plegat unes 400 persones vinculades a l'entorn de Junts com Turull i Rull i a l'antiga Convergència com l'exconsellera Irene Rigau. I seguim en successos. Els Mossos d'Esquadra han detingut una dona a Sant Salvador de Guardiola, presumptament relacionada amb la mort violenta de la seva parella a Manresa al febrer. La víctima és un home de 46 anys, mentre que l'arrestada de 41 ja ha ingressat a la presó, segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. I seguim encara en aquesta plana, ja que el cadàver d'una persona va ser trobat ahir divendres al migdia al carrer Joaquim Costa de Barcelona, al barri del Raval. La troballa va tenir lloc quan passaven pocs minuts a la 1 i va aparèixer a l'altura del número 52. Sembla que estava entre uns contenidors. I també els bombers van trobar ahir divendres el cos d'un excursionista del qual s'havia denunciat la desaparició la nit de dijous. El cadàver es va trobar poc després de les 3 al pic de Paborta, a Alins, al Pallars Sobirà. I en plana esportiva, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre el Vilafranca i el Manlleu. El partit es disputarà a 2:15 en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: la ràdio feta per nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
3: 90.7 FM.

0: Cardedeu. Són les 5. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 5, us parla Adrià Jurado. Una persona ha resultat ferida per arma de foc avui dissabte al barri del Bon Pastor de Barcelona. Segons ha avançat el cas i ha confirmat l'ACN, els fets han tingut lloc cap a 3:45 de la tarda al carrer de Sas, on s'ha produït una discussió entre particulars. Una de les persones implicades ha fet ús d'una arma de foc i l'altra ha resultat ferit i ha estat traslladat a l'hospital. Els Mossos d'Esquadra busquen l'autor dels trets. I repassem un petit incendi de vehicles al carrer Oviedo de Girona, a tocar de les vies, i que ha obligat a interrompre la circulació de trens a l'R11 entre aquesta ciutat i Massanet-Massanes. Els bombers han rebut l'avís cap a 3:45 de la tarda i dues dotacions ja estan treballant. No hi ha ferits, però el foc ha afectat 6 vehicles, 4 dels quals han cremat, així com vegetació urbana. La circulació de trens, com us dèiem, s'ha interromput per la proximitat del foc a les vies i Renfe ha establert un servei alternatiu per carretera. I encara en plana d'incendis, l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, la franja de Ponent, s'ha donat per estabilitzat avui i els veïns desallotjats han pogut tornar a casa seva a partir de la 1. No obstant això, el govern aragonès recomana als residents de Calassanç, Alins i Sanui no sortir dels nuclis urbans per facilitar la tasca dels equips d'extinció. Precisament, també encara en aquesta plana, un dels focs importants ahir va ser el de Tiana. Precisament aquest municipi, l'Ajuntament ha decidit que es personarà en el procediment judicial contra el detingut per l'incendi. I saltem a cultura i ens anem fins a Torredembarra, on 10 colles del Carnaval participen avui dissabte en la mascarada, la Rua d'Estiu de Torredembarra. Ens porta tota la informació des d'Ona la Torre, Josep Sánchez.
2: La Rua portarà la disbauxa carnavalesca al passeig marítim de la localitat del Baix Gaià. Les colles participants tornaran a lluir les disfresses que ja van mostrar al febrer, amb temàtiques com el món de Mario Bros, la Pantera Rosa o la cultura maia. L'Ajuntament de Torredembarra ha decidit avançar les dates de la mascarada per fomentar la participació de les colles, ja que a l'agost molta gent està de vacances. De fet, aquesta era una petició que havien fet els mateixos grups del Carnaval Torrenc. Ho explica en Xavi Suárez, que és el regidor de festes.
3: Hi ha una qüestió que és molt clara i per mi és cabdal, que és que si les colles no tinguessin l'ambició per mantenir viva aquesta festivitat de l'estiu, no es faria.
2: La Rua arrencarà a les 10 de la nit. Abans, però, hi haurà un vespreig a l'entorn de Cal Bofí i després de la desfilada seguirà la festa amb sessions de DJs.
1: I a la propera hora, a les 6, arrencarà a Plaça Universitat, a Barcelona, la Rua de l'Orgull LGTBIQ+, la manifestació per aquest acte. És una de les més destacades de Catalunya. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: 90.7 FM.

0: Són les 6.
1: Hola, hola. Sí, el mío va.
2: To Sonic Reducer.

0: Hola, molt bona tarda i benvinguts a una altra sessió de rock and roll de la mà de Ràdio Cardedeu i de dos companys d'aventures com som un servidor, en Rafa Reducer i en David Sonic, sempre preparats per oferir una hora i mitja de bona música amb la companyia que normalment es deixa veure per aquí, que avui és el Jordi Storm i el Loren.
1: Hola!
0: Pot ser d'una altra manera. I bueno, comencem la tarda d'avui amb la Triple Zero Band, que m'ha dit el David que ja la va punxar fa un temps, però no me'n recordo.
1: No passa nada.
0: Així que disfrutarem una mica. Que és un power trio de Vizcaya amb un so potent d'arrels americanes, rock energètic i autèntic de la mà de tres tipus amb un passat comú, que van decidir emprendre aquest viatge el 2018 amb la presentació de Brothers, el seu disc de debut, un treball ple del que ells anomenen brain shaking, soul breaking, rock and roll en definitiva. Així que anem a sentir del seu àlbum titulat All In, el tema titulat Let It Roll. Triple Zero Band. Bona tarda, amics. Això és Sony Reducer.

celebració de tot relacionat amb el rock and roll. Hit Crazy, que va ser el quart dels seus 5 LPs publicat el 2023, definia i consolidava encara més aquest so, com demostra el tema que va ser el primer single i que també obre el disc. Es tracta del tema Maybe It's Time to break up the Band, tot un himne que és com una commemoració a l'era del rock clàssic. Anem a escoltar-lo. Com deia, Maybe It's Time to Break Up the Band. Razorbats.

I anem ara amb els Skoll. La banda de Santa Cruz va publicar fa gairebé un any Are We All Angels, el seu segon LP. I també hi ha debat. Aquest nou treball es desmarca de manera més que notòria d'aquell so que ens va deixar sorpresos amb el seu hardcore al debut How Flowers Grow de 2021. Com en tots els debats, hi haurà qui estigui defraudat pel canvi i que per contra ho celebri. Jo encara dins del segon grup sí que trobo a faltar aquest underground d'abans. Però celebro tot el que el disc inclou, que no és poca cosa. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Fantasy. És cool!

Bueno, ha arribat el Nadal. Sap greu. Ja hi ha problemes de configuració. Bé, seguim aquí al Son Necroducer i ho fem amb Fire Dream, una banda rockera originària de Fayetteville, Arkansas. A part d'un llançament en directe el 2022, que els va servir com a presentació, compten amb un àlbum homònim d'estudi, Fire Dream, llançat el 6 de setembre de 2024. El projecte està compost per 7 cançons i té una durada aproximada de 34-35 minuts. Es caracteritza per un so que barreja el rock amb matisos de blues i stoner rock, destacant veus netes i potents sobre ritmes marcats. Sembla que hagi tret això de IA. Anem a escoltar un dels seus temes més destacats, aquest King of the Castle, Fight Dream.

Molt bé, continuem aquí al Sonic Reducer amb Split Dogs, que és una banda anglesa procedent de la localitat de Bristol. Els seus inicis daten de l'any 2020. Som davant d'un projecte format per músics experimentats dins de l'escena punk rock, que es va anar meditant durant anys fins que es va poder materialitzar. Here to Destroy del 2025 és la seva segona referència, un huracà de nou talls de rock and roll a punt carrat a càrrec de Harry Martínez a la veu, Mil Martínez a la guitarra, Suez al baix i Chris Hugel a la bateria. Anem a sentir del seu últim treball el tema titulat Animal, Split Dogs.

Molt bé, doncs seguim amb Ramallah, que és una banda de hardcore punk i metal de Boston, amb seu a Massachusetts. Rob Lynn, que havia sigut membre fundador de la banda de Blood for Blood, va fundar la banda el 2002, publicant l'LP de debut Buta Whimper, que el que va seguir el 2005, Kill a Celebrity. Entre març de 2007 i l'abril de 2013 la banda va anunciar un parèntesi, segons sembla, pels problemes vocals de Rob Lynn, però la banda va tornar el 2020 amb el disc The Last Gasp of Street Rock and Roll, que és el seu darrer treball fins a dia d'avui, si exceptuem algun single. Doncs aquest disc, en aquest disc està inclús aquest tema, el himne per les dones mortes i els nois morts. Dead Girls and Dead Boys Anthem, Ramallah. Woo!

0: ¿Sabías que los Fenty cultivaban manzanos en Pensilvania?
1: ¿Para hacer licor?
2: No, señor. Nosotros no hacíamos licor de manzana.
1: ¿Para qué cultivaban manzanas?
2: Señor Ramson, ¿cree usted que todo lo que produce la tierra debe usarse para hacer licor?
1: Siempre que sea posible, sí.
3: Debería leer la Biblia, señor Ramson.
1: He leído la Biblia, señora Fenty.
3: ¿Y no le animó a dejar la bebida?
1: No, pero frenó mi interés por la lectura.
4: I anem ara amb els islandesos de Vintage Caravan, ja que han tret a la llum un àlbum titulat Portals. El que em fascina del disc és l'equilibri que han trobat entre la seva faceta instrumental, de la qual espero que no se'n desprenguin mai, i la cura que tenen per les melodies. Porten tres discos experimentant i, per què no dir-ho, brincant amb sons més accessibles, fins i tot el pop. I considero que la jugada els està sortint a les mil meravelles. A part de... dels seus interludis i transicions, de nou tenim entre mans un tracklist de 12 composicions engreixat al mil·límetre. Anem a sentir d'aquest disc el tema titulat Days Go By, de Vintage Caravan.

Molt bé, seguim aquí al Sonic Reducer amb The Weapon, que és el nom del projecte de Jesse Leach, cantant de la banda de metalcore Killswitch Engage. Es tracta d'una formació de hardcore old school que va llançar el seu disc debut a repugnant Turn of Events al maig del 2020. Part dels beneficis de les vendes van servir per ajudar a petits nuclis desfavorits a Nova York durant la pandèmia. Segons la banda, el disc està dedicat a tots aquells que lluiten contra la tirania de governs de racistes, feixistes, l'homofòbia i qualsevol tipus d'opressió, clar que sí. Anem amb un dels temes que el conformen. Això es diu Shotgun Anarchy, The Weapon.

Cracker és una banda americana de rock alternatiu liderada per l'antic membre de Camper Van Beethoven, el cantant David Lowery. Juntament amb el guitarrista Johnny Hickman, al 1995 Cracker van contribuir amb una versió del Good Times Bad Times a l'àlbum tribut de Led Zeppelin. La web de la banda certa vegada va qualificar el grup d'una icònica banda oberta tant a Grateful Dead com a Ramones, així que no és tan estrany això. Cracker barreja de forma fàcil influències i sons que van des del clàssic country rock, psicodèlia, punk i folk, en un còctel molt seu. Anem a sentir el seu Golden Age, perquè el vaig veure jo en directe en aquest disc. El tema titulat I Hate My Generation, Cracker.

2018 com a quartet, format per dos germans bessons, un amic i un bateria. Més endavant es va afegir Fred com a segon guitarrista, quedant definitivament com a quintet. El seu so s'inspira clarament en referències escandinaves com Helicopters i bandes de rock legendàries com Kiss o Guns N' Roses. Després d'una sèrie de senzills, el 2019 debuten amb Gram Sensation, el que va seguir el 2020 l'EP Grinding Gears i un bon grapat de singers. Del seu debut Gram Sensation hem escoltat el tema Sweet Little Sister, Vandelay.

0: Este mundo es una jaula de locos, Jane. Y puede que los problemas de dos personas no importen un comino, pero es nuestro comino. Y eso importa mucho.
1: Sonic Reducer, a Radio Cardedeu, es nuestro comino y eso importa mucho. Anem ara amb Mr. Bullen. Són tants i tants els grups underground que s'encadenen últimament, no seré pas jo qui es queixi, que la veritat no em dona la vida per escoltar i descobrir ni la meitat de les mateixes, però n'hi ha unes quantes que se m'han quedat a la primera. Bé per l'energia i l'actitud que desprenen, les melodies i riffs que proposen, o bé per la brutícia i el so general de la banda. És una mica el que li passa als Bullen. Una banda molt recomanable. Anem a sentir del seu últim àlbum, Burn the Streets Again, del 2021, el tema titulat I Am Full, Mr. Bullen.

0: The Nervous Shame és un power trio de punk rock de Virginia Beach, a Virginia, formats al 2007. Compta amb diversos singles i EPs i només té una llarga durada, Artificial Wonderland, publicat el 2013. A més, apareixen en nombrosos recopilatoris. Ha compartit escenari amb bandes legendàries com The Misfits, Pennywise, The Queers, Reverend Horton Head, G-War, o Dead Boys, entre d'altres. Avui us ficarem un tema que apareix a l'EP Three Year Weekend de 2019, concretament aquest Up the James, The Near Ashame.
1: Perdó.
0: Ai, pensava que no hi vaig agradar.

Anem ara dins de la secció El Momento Cover amb una versió molt curiosa. El 20 de juny del 2025 es va llançar una nova cover de la clàssica balada de Mötley Crüe, Home Sweet Home, amb la grata sorpresa que l'autora és ni més ni menys que la icona de la música country Dolly Parton. No vull fotre aigua al vi, però en realitat es tracta del tema original dels Mötley de 1985 i la bona de Dolly cantant a sobre de la mítica cançó. I la veritat és que mola molt. Així que anem a sentir-la. No és intel·ligència artificial perquè està incluïda en un disc. Vamos pa allá.

0: Seguim amb el moment cover amb The Helicopters, amb una versió que servia de cara B per al single llançat al maig de 2024 del tema Stay With You, que va servir d'avançament al seu disc de 2025, Overdriver. Doncs bé, la mencionada cara B és un tema original de The Cure, aparegut originalment al seu primer disc de 1979, Three Imaginary Boys. El tema en qüestió és Fighting Cairo, que jo no tenia ni puta idea que eren els de The Cure fins fa pocs dies. Que els Helicas... Podria ser por eso. Que respect, però punto de pelota. Que els Helicas porten al seu terreny, com escoltarem.
1: Salgamos de aquí, salgamos de aquí.
2: Que corre el aire.
0: ¿Podemos seguir?
1: Sí, por favor.
0: Fire in Cairo, de Helicopters. ¡Uy!

The Monkey es el nuevo álbum de estudio de la banda francesa de stoner rock High on Wheels, llançat el 17 d'octubre de 2025 sota el segell Clonosphere. Aquest treball ha estat aclamat pel seu so intens, directe i ple de saturació, sent comparat amb bandes com Caillou, Red Fang o Fu Manchu, un combo en format power trio que porten 10 anys de carrera a l'esquena i encara que no han gravat massa, es nota que els tios estan curtits. Anem a sentir del seu últim The Monkey, el tema titulat Get Down. High on Wheels.

Els Bongloart és un trio garatge rock d'Utrecht, als Països Baixos, conegut per el seu so energètic i directe, compost per, a veure si com dic això, James Van Camp, Thijs Boijers i Jan Van Nash. El seu segon àlbum, Dieter, Do You Think You're Ready, va ser llançat a l'octubre del 2024 a través de V2 Records. La continuació del seu àlbum debut, People Overreacting to My Behavior, toma ja, no sonen gens malament, per amants de la música indie bailonga que en ocasions frega el hardcore 80s. Anem a sentir aquest Dieter, el tema titulat Sweets, Bongloart.

Molt bé, seguim aquí, ja anem acabant. Seguim amb The Warps, els Enanitos, una irreverent banda punk formada el 1983 a Chicago, tot i que a partir de 1989 van fitxar la seva residència a San Francisco. En fi, ara no explicaré tota la història d'aquesta banda, que déu-n'hi-do. I ens entrarem amb l'àlbum que van treure el 2011, que es deia The Dwarves Are Born Again. Va ser el seu vuitè de llarga durada, i va marcar el seu retorn al so trash punk noise que es va fer famosos a discos tan destacables com The Dwarves Are Young and Good Looking. Entre les cançons del disc trobem aquest I Masturbate Me, és a dir, en su línia, The Dwarves. I Masturbate Me.

0: ¿Sabías que se iban a apropiar del Club Edén?
1: Sé lo del Club Edén, sí.
0: ¿Y lo sabías antes de que lo hicieran? Porque eso demuestra quién manda, ¿verdad? ¿Quién sabe las cosas antes de que pasen?
1: Yo sé lo que sé, ¿no? Y si no sé algo, pues no lo sé y a tomar por culo, ¿sabes?
2: Des del nord d'Itàlia, 5 individus anomenats Broken Dolls van presentar al seu moment el seu cinquè àlbum titulat Snake Charmer. Les nines trencades descarreguen punt rock abrasió de guitarres ensinistradores i base rítmica tota pastilla. Després d'un minut i 11 segons de Broken Dolls, ells t'agafen del coll i et porten en un viatge a tota velocitat grunyint cançons sobre l'adolescència que et deixin tirat o morir sobre l'asfalt. En definitiva, una banda a tindre en compte. Anem a sentir d'aquest àlbum el tema titulat Death on the Road, Broken Dolls.

Molt bé, doncs arribem així al final del Sonic Reducer d'avui. No! Sonic Reducer 328, que hem estat aquí cèlebre entre amics, aquí ja amb el Rafa i jo, el Loren i Jordi, aquí molt bé. I bé, en principi tornem en un parell de setmanes i esperem que ho heu gaudit del programa, ja sigui en directe o online. I bueno, avui marxem amb una de les poques, poquíssimes balades dels AC/DC, potser l'única. Es tracta del tema Ride On, inclòs a un dels primers discos de la banda, el Dirty Deeds Don't Dirt Cheap, de 1976. És un tema de carretera, amb la característica veu de grandíssim Bon Scott, que també tornava a demostrar les seves grans dots com a lletrista. Us deixem amb aquest temasso, Ride On, dels AC/DC.

0: Voy a decirte algo que tú ya sabes. El mundo no es todo alegría y color. Es un lugar terrible y por muy duro que seas, es capaz de arrodillarte a golpes y tenerte sometido permanentemente si no se lo impides. Ni tú, ni yo, ni nadie golpea más fuerte que la vida. Pero no importa lo fuerte que golpeas, sino lo fuerte que pueden golpearte. Y lo aguantas mientras avanzas. Hay que soportar sin dejar de avanzar. Así es como se gana. Si tú sabes lo que vales, ve y consigue lo que mereces. Pero tendrás que soportar los golpes. Y no puedes estar diciendo que no estás donde querías llegar por culpa de él, de ella, ni de nadie. Eso lo hacen los cobardes y tú no lo eres. Tú eres capaz de todo.
1: Veus del passat.
2: El barri de Can Serra encara conserva una part de la seva antiga essència, una barreja de cases de la vila i torres d'estiuejants. Passejant per alguns dels seus espais, és fàcil traslladar-se als anys 30 del segle passat. Aleshores, la masia de Can Serra era l'escola de nens i de nenes, amb la diferència que no estava envoltada per cap tanca perimetral i les places del voltant servien de pati pels infants. Però aquell paisatge tranquil es va trencar l'any 1939, quan va ser una de les zones de la vila que va patir més els estralls dels bombardejos de les forces franquistes. Durant la Guerra Civil, Cardedeu va descobrir en pròpia pell les conseqüències del nou ús de l'aviació com a arma de guerra. Fins aleshores, la rereguarda era un lloc segur, allunyat del perill que suposava el front. Però la utilització de l'aviació com a enginy militar va canviar els conflictes bèl·lics per sempre. Els primers bombardejos de Catalunya no van venir de l'aire, sinó del mar, provocats per atacs navals. Però a partir del febrer del 1937, amb la instal·lació de l'aviació legionària italiana a Mallorca, la història va canviar. La primera població de la comarca que va ser bombardejada va ser Mollet, que va patir un bombardeig el 8 de gener de 1938. Uns mesos més tard, la ciutat de Granollers va patir un dels bombardejos més mortífers de la guerra. El 31 de maig de 1938, a les 9 i 5 minuts del matí, 5 avions, Savoia, Marchetti i S-79, van atacar la ciutat. En pocs minuts van morir unes 224 persones. L'historiador Joan Garriga en va fer aquesta crònica.
3: Era un dia clar. Quan es posaren sobre la vertical, hi havia força moviment als carrers, a les places, a les fàbriques. Els veïns de Granollers i persones vingudes d'altres pobles propers ja treballaven. Els uns començaven les seves diligències més immediates. D'altres feien cua per tal d'adquirir l'avituallament tan necessari. Infants i grans traspassaven la ratlla d'entrada o de sortida de les escoles. Alguns anaven a la recerca del periòdic que els informés dels darrers esdeveniments quotidians i especialment dels bèl·lics. En pocs minuts, la ciutat es commogué de socarrel.
2: Entre les víctimes mortals hi va haver dos joves cardedeuencs, Jacint Feliu Arenas i Montserrat Genjaume Pinós. A relats viscuts, Caterina Feliu recordava la mort del seu germà.
4: I llavors aquell dijous va anar, aquest germà va anar allà i es van sopegar amb el bombardeig de Granollers. Llavors el meu germà, aquest que encara tinc viu, amb la bicicleta se'n va anar cap a Granollers, van voltar per tot Granollers, el trobaven enlloc, van anar a l'hospital, perquè llavors hi havia l'hospital, però a l'antic, diguéssim, eh? Tampoc el van trobar. Llavors el van trobar al cementiri mort. Calculen que el sentil d'això devia caure d'esquena i devia petar d'aquí i va quedar mort a l'acte. I llavors, esclar, llavors hi va haver la meva mare, ja pots comptar. Tothom es va desesperar perquè era... Era un germà que jo me l'estimava molt.
2: El recader Enric Cullell Baciana també va perdre la vida en un bombardeig el 23 de novembre de 1938 a Barcelona. La por va créixer i moltes famílies van fugir de les grans ciutats per refugiar-se a les zones més rurals com Cardedeu, on es van afegir el gran nombre de refugiats d'altres zones de l'estat. Quan el front s'acostava, els darrers dies del mes de gener de 1939, diverses poblacions de la comarca van ser bombardejades. van patir els estralls de les bombes que Canovelles, les Franqueses, Granollers, Mollet, el Figaró, la Garriga, Sant Celoni i Cardedeu. La suma d'aquests atacs va ocasionar 75 víctimes mortals. Cardedeu va ser bombardejat 3 dies, el 24, 25 i 26 de gener, per trimotors Heinkel G111 de la Legió Còndor. Segons els comunicats de guerra, el seu objectiu era l'estació de ferrocarril per bloquejar el moviment de tropes, refugiats i mercaderies. La zona propera a la via va ser especialment castigada. La Rosa Salla va ser testimoni de primera mà dels danys a l'estació.
1: I vaig veure que havien esbotzat els vagons i amb tot d'avellanes, amb matllons, tot per allà a terra.
2: El dimarts 24, el bombardeig no va causar cap víctima mortal. Carles Periques va deixar per escrit la visita dels avions.
3: A 3:15, bombardeig fort. Primer soroll de motors i quitxalla corrent carrer amunt en direcció al camp. Correm, que veurem com cauen les bombes. Jo seia a l'escriptori, a poc, un gran terrabastall, com un terratrèmol. La porta, no ben tancada, la primera de canvi, s'ha obert prop d'un pam. He anat dins amb la mare i la germana. No havíem tancat els finestrons, ni res. Hem fet posar la mare rere la paret gruixuda. La Conxa es mirava els avions. Jo també els he vist. El bombardeig ha durat bastant. Les darreres 3 o 4 bombes les hem sentit xiular. Ens creiem que havíem bombardejat el camp i era a l'estació. Per allà, 3:15, ha començat combat en el cel.
2: L'endemà, dimecres 25, una bomba va caure al número 1 del carrer d'en Serra. Hi van morir 5 persones. Esteve Peric i Josep Mir explicaven els fets a relats viscuts.
5: Jo estava a casa, a la punta del carrer, hi havia una casa que en deien a Can Mirt. I havien mort el porc.
6: I es van començar a sortir inclús els avions, eh? Però nosaltres, com que matàvem el porc i tot allò, no ens vam moure.
5: Jo estava convidat al mort del porc perquè jugava amb una nena, la Lolita, que li dèiem, que érem molt amics i jugàvem junts. I en el moment que estàvem jugant, no sé per què, ma mare em va venir a buscar per anar a casa un moment.
6: Doncs mira, es va donar el cas que van tirar una bomba que ens va tocar de ple a casa nostra.
5: I va matar aquesta nena que jugàvem junts.
6: I resulta que la meva mare i jo vam quedar d'una manera que una viga de les que hi havia de la casa, per la mateixa runa, estava emparada que no toqués ben bé terra i vam quedar allà sota. Però vam ser la meva mare i jo només. El resto van quedar morts. És dir que de 7 persones que érem, en van morir 5. La meva germaneta, la meva àvia, per part de la mare, que vivia amb nosaltres, una senyora que venia a buscar la llet i la senyora que arreglava el porc. Vam estar 2 hores colgats, eh? Mentre estiguis vida i coneixement, te'n recordes d'aquelles hores que vas passant allà, perquè van ser llarguíssimes, eh? Llarguíssimes, i que donava la impressió que no te'n sortiries d'allà. Cridàvem, cridàvem,

0: Ha vingut un soldat, una dona de part, cap metge al poble. A la tarda, ningú.
1: El pas del front era com un huracà que sembrava la mort i la destrucció arreu. A les 8 persones mortes pels bombardejos franquistes s'hi van sumar 4 persones més assassinades per l'exèrcit republicà. També van ser cremades la fàbrica de la Hilandera, el magatzem de blat de Joan Torroella i el garatge de la família Terrades, situat al barri de Can Serra, al peu de la carretera de Dosrius.
0: Esteve Perich recordava haver vist la resplendor de les flames des de les afores.
2: Quan érem a Cales Mandia, ja que s'havia acabat tot, vàrem veure un gran resplendor aquí a Cardedeu. I és que hi havia un, com un pàrquing de cotxes allà al costat de Can Serra, es van fer unes pistes de bàsquet allà a la vora, i es van cremar tots. Tots els cotxes cremats, totes. Es veia un resplendor des de lluny, però bueno, tremendo, eh?
1: El 29 de gener de 1939 acabava la guerra a Cardedeu, amb cases ensorrades, morts, por i exili. Juli Pey i Torrents, que havia viscut al número 16 del carrer de Sant Miquel, va morir anys després, el 3 de desembre de 1941, al camp de concentració de Mauthausen. Avui, passejant per Can Serra, costa d'imaginar aquell horror. Però és important recordar-ho, explicar-ho i mantenir-ho viu, perquè el que avui és passeig i memòria no torni a ser por i silenci.

el preu. Una producció de Ràdio Televisió Cardedeu i guió de Ricard Ginjaume, amb el suport de la Diputació de Barcelona, àrea de presidència i del Museu Arxiu Tomàs Balmes.

0: Cardedeu. Són les 8. Estàs... Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Adrià Jurado. El Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació eleva a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal més respecte a l'últim balanç. En canvi, fons del Ministeri mantenen la xifra de 133 desapareguts i 14 localitzats sota les runes d'edificis afectats pel devastador doble sisme de magnitud 7,5 i 7,2. Precisament des d'Exterior s'insisteix que estan obertes totes les línies d'emergència consular que es poden consultar a les xarxes socials del Ministeri i a l'ambaixada a Caracas i demana als espanyols que estiguin a Veneçuela que les utilitzin. Precisament també han actualitzat les dades des de l'Assemblea Nacional de Veneçuela. Jorge Rodríguez ha informat que el nombre de morts pels dos terratrèmols s'eleva a 1.430, segons el nou balanç provisional. L'última xifra de víctimes mortals era de 920. Segons Rodríguez, 3.238 persones estan ferides. S'han atès als hospitals més de 5.000 persones i 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. Segons les xifres actualitzades, es calcula que hi ha més de 3.000 famílies damnificades pel devastador doble sisme que han estat reubicades en refugis. I tornant a casa nostra, una dona de 80 anys i nacionalitat espanyola ha mort aquest migdia mentre es banyava a la platja de l'Arquitecte de l'Ampolla, al Baix Ebre. Amb aquesta víctima ja són 5 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar oficialment la campanya d'estiu. I canviem de terç i parlem de la convocatòria de places públiques. De les 9.076 persones convocades a aquests exàmens d'avui per accedir a una plaça pública, s'hi han presentat 6.703, el 73,8%, segons fonts de la presidència. I en plena política, el president del govern espanyol i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha tancat avui el comitè federal del partit, assegurant que té molta força per tornar a guanyar les pròximes eleccions. L'única veu crítica ha estat la del president de Castella-La Mancha, Emiliano García Page, que ha tornat a reclamar un avançament electoral. També en plena política encara, el PP català ha celebrat a Barcelona el seu congrés, el primer en 8 anys. Alejandro Fernández ha estat reelegit com a president de la formació a Catalunya. Ja en plena cultural, l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes avui al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. El monument s'ha rehabilitat per tal de reparar diverses deficiències que presentava, com ara filtracions d'aigua, i s'ha recuperat la fisonomia de l'edifici per destacar-ne el valor patrimonial. I en esports, demà diumenge jugarà la tornada de la final del play-off d'ascens de l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu. El partit es disputarà a 1:45 del migdia en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
1: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.
2: 90.7 FM.

0: 10. Són les 9.
1: 90.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. Tots dos han estat evacuats pel sistema d'emergències mèdiques fins a l'Hospital Vall d'Hebron. Els Mossos estan treballant amb una principal hipòtesi, que és que es tracta d'un conflicte entre particulars i estan localitzant, intentant localitzar l'autor dels diversos trets. I passem ràpidament per Barcelona, ja que unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. S'ho han fet en la 50a mobilització sense interrupcions des del 1977. Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que qualifiquen de rua festiva empresarial. I de Barcelona ens anem fins a Rubí, on la ballada de gitanes al carrer, un dels actes més destacats de la festa major de la ciutat vallesana, continua batent rècords. Aquesta tarda, 1.200 dansaires apuntats i centenars d'espontanis han omplert aquest espai central de la festa per ballar. Aquesta coreografia que ha esdevingut l'element més emblemàtic de la cultura popular rubinenca. Tenim precisament el company David García des de Ràdio Rubí en directe. Com està anant aquesta jornada?
4: Doncs molt participativa i un any més, un nou rècord. Les gitanes es ballen també a altres punts de Catalunya, però aquesta versió popular de carrer que organitza l'Esbart Dansaire de Rubí és la més multitudinària del país. Enguany han participat 49 colles diferents, tant d'adults com nens, un total de 1.200 ballarins, que en el moment final de la ballada, fa just només uns minuts, s'han sumat a centenars de parelles del públic en un espectacular imatge. La ballada ha estat especialment emotiva enguany perquè ha estat dedicada a Albert Sanz, qui va ser coreògraf de l'Esbart durant dècades i, de fet, l'encarregat de recuperar aquest ball i que va morir el 9 de juny als 94 anys. Una figura que, com és lògic, ha estat molt present durant la ballada. Destaca també que enguany la dansa ha començat a les 8 del vespre, una hora més tard del que és habitual. La raó són les onades de calor que els últims anys han coincidit amb la festa major i que feien perillós continuar celebrant aquesta activitat tan física en un espai sense ombra a les 7 de la tarda. La ballada ja ha acabat i els serveis municipals comencen ja a netejar l'espai que en aquest mateix emplaçament és on tindrà lloc els concerts de la nit golfa de festa major, avui amb artistes com Despistaos o Versió Impossible.
3: Moltes gràcies, David, que seguiu tenint una gran jornada. I tanquem amb plana cultural a Montblanc, i és que l'església de Sant Francesc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà hi haurà partit de l'Hockey Lliga per la final del play-off d'ascens entre el Vilafranca i el Manlleu, que podreu seguir en directe per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de deu, som els de l'En Joc. Una de les últimes grans notícies de la temporada per l'esport català és l'ascens, ara fa 8 dies, ascens a segona divisió, del Sabadell, 5 anys després de l'última presència a la categoria de plata masculina del futbol estatal. Un Sabadell, per cert, que a les últimes hores ha confirmat la no continuïtat d'Alan Godoy, David Estals i Sergi Segura. Una temporada de somni que ens resumeix Adrià Arroyo des de Ràdio Sabadell.
2: Som equip del futbol professional! Ara sí! El Sabadell, per la porta gran!
3: Ha passat una setmana ja i encara es fa difícil assumir tot el que va succeir divendres de la setmana passada. El Sabadell ha tornat 5 anys després al futbol professional, necessitava guanyar la tornada de la final del play-off contra el Zamora i no només ho va fer, sinó que va acabar golejant en un partit molt petit i molt estrany.
2: Escudero, el pal, el rebot!
3: La temporada 25-26 del conjunt arlequinat ha estat per emmarcar realment. Venia ja de pujar l'any passat des de segona federació, ho va fer a Múrcia. No serem els més guapos, però sí els que més treballarem, va prometre el nou entrenador Ferran Costa. Un equip amb orgull, amb amor propi, el que més cops ha liderat el seu grup de primera federació aquesta temporada, tot i no estar a cap travessa de la part alta a l'inici, arribant a tenir fins a 5 punts d'avantatge respecte al segon. En el tram final va ser un frec a frec a tres bandes, Eldense, Sabadell i Atlético Madrileño. He citat dos cops del míster, una tercera cita que ha repetit durant tot el curs és allò de l'objectiu de veure plena la nova Creu Alta, i no és que l'hagi complert un cop, no, sinó tres. Faltant una jornada per al final de la Lliga regular contra l'Antequera, primera vegada que es penjava el cartell de no queden entrades i, a més, gerra d'aigua freda. El Sabadell podia arribar a l'última jornada a Tarassona depenent d'ell mateix, sense fer-ho, però encara amb opcions, o ja sense la possibilitat matemàtica de ser campió. I va ser la tercera amb la derrota, una de les dues úniques de tota la Lliga a casa, Sabadell, i per tant va tocar fer-ho pel camí llarg, pel difícil, via play-off. Però en això el Sabadell és especialista, té un màster i ha signat dues remuntades contra el Real Madrid Castilla, primer a semifinals, 2-0 a Valdebebas, 3-0 a la Nova Creu Alta i a la final davant del Zamora, 1-0 al Ruta de la Plata i 4-0 a Sabadell. Si era difícil resumir la final en un minut, també ho és el sentir del vestidor. Per aquest ordre, Arthur Bonaldo, Alberto Riols, Agus Coscia, Joel Priego i Eneco Aguilar sobre la mateixa gespa en el postpartit als micròfons de Ràdio Sabadell celebrant l'ascens.
4: No tiene nada que ver. Poder ascender en el pasado ha sido una maravilla, pero poder ascender aquí en la Nova Creu Alta con nuestra gente lo voy a recordar para toda mi vida. Lo voy a contar a mis nietos esa historia.
5: Ha sigut un any màgic, un any que he gaudit cada dia per arribar aquest dia d'avui, que no s'emborrarà de la meva ment en tota la vida, el millor dia de la meva vida.
6: Es imposible, depende para quién, para este equipo no hay nada imposible. Lo demostramos todo el año, teníamos hambre, lo hablamos, hicimos más esfuerzo que todo, nos dejamos el alma, gracias a Dios se nos dio.
7: Estem en un núvol completament, són molts mesos lluitant. Ho hem estat a punt de tocar durant diverses jornades, ens va caure, vam arribar al play-off, que potser la gent tenia dubtes, comencem el play-off d'aquella manera, però l'equip ha creat una mentalitat que és increïble i al final vindre aquí amb un resultat de 2-0 a baix i treure'l contra el Castilla i tornar a vindre ara i veure la nova Creu Alta plena és un plaer.
8: Vull demanar perdó perquè vaig arribar i van primers i els he deixat segons, així que he sofrit per culpa meva.
3: I l'hem esmentat tres cops, però encara no l'hem escoltat. Ferran Costa, menció a part totalment, l'entrenador que ha signat unes estadístiques descomunals. Millor defensa de la Lliga, rècord de porteries a zero de la història del club amb 24, segon equip acabat d'ascendir a més puntuació de la història de Primera Federació i també el segon que puja directe des de segona ref fins a Hypermotion, l'equip de tota Europa de les principals categories que més setmanes va mantenir la condició d'invicta. I ens hi podríem estar tot el reportatge sencer perquè són xifres increïbles. Ferran Costa no oblidarà mai el seu primer any a la banqueta de la Nova Creu Alta.
9: Ja no és que la recordaré sempre, és que cada cop que la recordi se'm farà un nus a l'estómac i se'm ficarà la pell de gallina. El que estem visquent és màgic. Diria que ningú donava un duro per nosaltres, no és veritat. O sigui, aquesta afició sempre ha cregut que temporades hi ha moltes, però que aquesta podia ser especial.
3: Fa 6 anys, el Sabadell va pujar a Marbella. Era època de pandèmia. El play-off es va jugar en una bombolla. No hi va haver públic, ni celebracions, ni actes oficials, ni tan sols gent a les graderies la temporada següent, a segona. I l'aventura al futbol professional va durar només un any. L'afició mereixia una festa com la de l'últim cap de setmana. Perquè sí, malgrat tot, i havent passat fa tot just un any pel pou de la segona federació, el Centre d'Esports Sabadell torna a ser equip del futbol professional.

0: súper orgullós del que hem fet. Ha estat increïble l'any que hem tingut. Hem viscut molts moments inoblidables i des d'aquí també agrair a l'afició a tots els desplaçaments que ha fet, perquè sense ells això no ha pogut ser.
1: I l'altre revés de la moneda ha estat el Nàstic de Tarragona, que partia com un dels favorits per pujar a segona i ha hagut de patir fins a l'última jornada per garantir la permanència en una temporada amb molts canvis a la banqueta i crispació social amb la directiva. Óscar Sanz, capità del Nàstic.
2: La verdad que ha sido un partido muy complicado. Hemos estado por momentos en segunda red. Eso la verdad que es duro, pero bueno, nos hemos sabido rehacer. Al final pues los otros resultados han acompañado, pero lo que había que hacer era hacer nuestro partido. Creo que así ha sido. Ponemos fin a una temporada durísima desde el inicio con muchos cambios. No hemos sabido rehacernos, pero la verdad que quitándome un peso de encima, porque al final creo que tanto el club como la gente como vosotros no os merecéis que este club o este equipo hubiera descendido. A partir de aquí, pues tomar otro camino y bueno, esperar que cambien las cosas para bien y lleguemos al fútbol profesional.
1: I un altre dels triomfadors de la temporada pel que fa a futbol ha estat el Sant Andreu. Els quadribarrats han guanyat la Lliga de manera brillant i s'estrenaran a Primera Federació, tot esperant que l'Ajuntament de Barcelona compleixi el compromís de posar gespa natural a Narcís Sala. La decepció va venir de la mà de l'Atlètic Lleida, que baixa a tercera. Tot plegat ens ho explica Toni Castro.
3: El Sant Andreu ha regnat en una temporada segona federació que va començar amb dubtes, però que es va redreçar amb una segona volta espectacular. Dies després que el tècnic Nacho González patís un infart, els quadribarrats van assolir l'ascens amb el triomf per 2-1 sobre el Reus amb un gol de penal de Josep Senyer.
4: Sabíem que seria llarg, que no seria fàcil, perquè davant teníem un gran rival, també jugàvem nosaltres pues, amb aquesta tensió de voler aconseguir-ho quan abans. Crec que ha sigut... Un partit pues llarg, intens, de jugar, pues de saber-lo jugar, hem sigut sòlids en defensa, crec que s'ha donat el guió perfecte.
3: L'ascens de Primera Federació ha comportat el mateix problema que va patir l'any passat l'Europa, ja que la normativa obliga a jugar amb gespa natural. A finals d'abril, l'Ajuntament de Barcelona es va comprometre a posar gespa natural a tots dos estadis i el Club Quadribarrat ja ha anunciat que les obres haurien de començar a l'agost per poder jugar a partir del novembre. José Manuel Pérez, director general del Sant Andreu.
5: Com si estiguéssim visquent un nou ascens, i la veritat que molt contents perquè donem la notícia que tots estàvem esperant, que era que la Unió Esportiva Sant Andreu continuarà jugant en la Narcís Sala, que jo crec que era clau pel nostre projecte i també evidentment pel Club Esportiu Europa, que també és una bona notícia que també pugui tornar a casa seva.
3: L'altre equip català que ha destacat a la segona federació ha estat el Reus Redis. En la primera temporada de la categoria, l'equip de Marc Carrasco ha culminat un projecte de 5 anys en què ha aconseguit 3 ascensos de la segona catalana a la segona federació. I enguany va arribar a les semifinals del play-off d'ascens, on va caure amb l'Ourense. Carrasco deixa l'equip per entrenar al Madrid C.
6: Sobretot dolguts perquè veníem a competir, tot i el recent ascens i el ver-nos posicionat en aquesta categoria una vegada dins el play-off, doncs volíem competir-lo, teníem un desig molt gran i això ens deix dolgut perquè som un equip competitiu. Per una altra banda, d'orgull, perquè crec que l'equip durant tota la temporada ha estat un equip protagonista, un equip valent.
3: Terrassa, Barça B, Espanyol B i Girona B van lluitar pel play-off en diversos moments de la temporada, però es van quedar sense el premi. A la zona baixa, la bona notícia va ser la treballada permanència de l'Olot. Sergi Marcillo, jugador de l'Olot.
7: Aquest equip s'ho mereix. Ha treballat tot l'any per fer això i molt contents per tot l'equip, per l'afició. L'Olot es mereix estar a segona federació i l'any que ve hi tornarem a ser. Bueno, la clau va ser la constància. Al final hem estat, crec que una jornada només el play-out. L'equip ha treballat de valent per aconseguir l'objectiu, que era aquest. Aquest partit, et dic, era clau, no hi havia molta fulla, 3 punts i a casa.

0: clàssic d'ascens català a tercera ha estat el de l'Atlètic Lleida, un any després d'haver comprat la plaça vacant pel descens administratiu del Lleida al 2025. Xavi Bartolo, president de l'Atlètic Lleida.
1: Assumir aquest fracàs i hem de preparar la temporada que ve doncs, amb la màxima il·lusió per tornar-ho a fer millor i per tornar a il·lusionar la gent i per tornar a ser candidats la temporada que ve a lluitar per recuperar la categoria que perdem aquesta. Ara estem assumint una mica el descens, estem preparant el projecte de l'any que ve a tercera. No sé si en un moment determinat aparegués alguna plaça, si ens ho plantejaríem o no. L'any passat ho vam fer i tot i que aquest any no ha sortit bé, crec que si en el seu moment aparegués aquesta plaça i consideréssim que tornés a ser una oportunitat interessant, doncs per què no?
0: La plaça de l'Atlètic Lleida, segona federació, l'ocuparà el Manresa, brillant campió de la tercera federació.

0: Vinga, 9:42, ens ho deia ara el Toni, el nom propi de tercera divisió aquesta temporada ha estat el Manresa. El conjunt del Bages va sorprendre els cocos i teòrics favorits de la categoria, com ara Badalona, l'Hospitalet, Cornellà, i es va imposar brillantment a la Lliga, aconseguint un merescut ascens per tornar a segona federació dos anys després. Ens fa el resum de la temporada tercera Jordi Cervantes.
1: Manresa s'ha proclamat campió del grup 5è de tercera federació i ha aconseguit l'ascens directe dos anys després de perdre la categoria. Els de Sergi Trullà es van certificar el títol de forma matemàtica a l'abril, després de golejar el Badalona 4-1 en el duel directe pel lideratge.
2: Sí, és cert que a principi de temporada no érem un dels noms per estar a dalt, però bueno, l'equip a la pretemporada ja va fer una molt bona pretemporada, l'equip a poc a poc va fent confiança i al final bueno, ja s'ha vist que l'equip gaudeix molt al camp, com avui hem fet contra el Badalona, i bueno, la gent tenia molta gana, molta ambició, i al final ens ha servit per ser campions.
1: En la promoció d'ascens, el Badalona i el Cornellà van enfrontar-se en segona ronda després de superar els respectius rivals, Ospi i Vilanova. Una eliminatòria que va superar el Badalona per 3-0 després de remuntar un 4-1 advers. Però el Badalona no ha pogut protagonitzar una segona remuntada. El 2-0 de la tornada de la final del play-off contra el Compostela ha estat insuficient per capgirar el 3-0 de l'anada a Terres Gallegues.
3: Yo solo puedo estar orgulloso de lo que ha hecho el equipo, de lo que ha hecho la ciudad, la afición, el club, para intentar ascender. No hay que olvidarse que el Compos puede triplicar o cuadriplicar a Cornellà, a Ospi, a nosotros, que tan claramente parecía que queríamos ganar la Liga y la ganó el Manresa. Entonces, contra eso no usamos la excusa, contra las bajas no hemos tenido excusas, hemos mirado de tú a tú a los ojos al Compos, no nos ha dado, solo nos queda felicitarles.
1: Els equips que baixen a Lliga Elit són Canvi d'Alet, Vic i Lleida. Posteriorment, l'equip del Segrià va entrar en fase de liquidació, ofegat pels deutes, tot i els bons desitjos del seu entrenador, Jordi Cortés.
4: Lleida té més vides que un gat. Jo he anat d'enterro d'aquest club 4 cops, si no recordo malament. Aquest semblava, no sé si el 4 o el 5è ja. Nosaltres hem fet tot el que hem pogut al tren de joc, s'ha fet molta final despatx, l'afició a fer la seva feina venint cada dia i no deixant-nos mai sols, i tant de bo l'inversor, grup inversor que hi hagi darrere, es prengui això com s'ha de prendre, no?, seriosament i amb un projecte de veritat i que garanteixi el futur no a curt plaç, no a un any ni a dos, sinó a 10 anys.

0: I la categoria d'elit del futbol català ha tingut enguany 3 triomfadors. Sant Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet han aconseguit l'ascens i la temporada vinent competiran a Tercera Federació. Ens ho explica Albert García.
1: Joan Moncada, Martinenc i Poble de Mafumet són els equips de Lliga Elit que han aconseguit l'ascens a Tercera Federació. Els de Moncada i Reixac es van proclamar campions de Lliga gràcies al triomf per 2-0 sobre el Prat i arriben a tercera per primer cop en la seva història. El seu president, Òscar Pérez, reclamava suport a l'Ajuntament.
2: Para que el equipo pueda competir en tercera ref, pueda llevar el nombre Moncada con orgullo y el toro alto, así que verdad que tenemos que tener al Ayuntamiento un poquito más de la mano, porque todo cuesta mucho y sin Ayuntamiento este proyecto no, es que no puede seguir para adelante, porque necesita mucho dinero y instalaciones y demás cosas.
1: De la seva banda, el Martinenc, el club del Guinardó torna a tercera 7 anys després de la mà del tècnic Toni Carrillo.
3: Sí, per tots, sobretot pel club. Club, al final aquí estem, el club està per sobre de tot. I la veritat és que el Martinenc jo crec que és una entitat que mereix estar a categoria nacional. Vam vindre aquí amb la il·lusió en 3 anys de poder col·locar l'equip, 3 o 4 anys de projecte, doncs col·locar l'equip a categoria nacional, ho hem assolit i ara doncs, el que hem de fer és gaudir-ho i després ja prepararem la reentrea a la categoria nacional.
1: L'última plaça d'ascens ha estat per a la Pobla de Mafumet. El filial del Nàstic va superar el Rubí primer i el Sant Mauro després, que al seu torn va eliminar el Prat. Dani Vilagut és l'entrenador de la Pobla.
4: Tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu. Per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble. I jo crec que ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe, i tot i que ho hem patit enfront un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
1: Baixat de categoria, Júpiter, Vilafranca, Ciutat Cooperativa i Sant Feliuenc.

0: 9:48 minuts, us ho dèiem al principi del programa. Aquest vespre que s'estan celebrant al Cinemas Movie Aribau aquesta 43a edició de la Festa del Bàsquet Català, i Jordi Cervantes, que ens demana pas amb més protagonistes. Jordi.
1: Doncs realitzada, seguim en aquesta ronda d'entrevistes i agafem l'MVP de la Supercopa masculina, el Xavi Roqueta, jugador de l'Artés. Xavi, què tal? Bona tarda i felicitats.
2: Bona tarda, merci.
1: Individualment, què representa per tu ser escollit MVP d'un equip que ha estat imparable aquesta temporada, no?
2: Individualment estic molt, molt agraït. Sí que jo sóc partidari que els premis individuals sempre venen acompanyats d'un bloc, d'un equip. En el nostre cas, penso que hem quedat primers 2 anys consecutius, hem pujat 2 categories i sobretot no ha anat per moltes grans individualitats, sinó més conceptes defensius, en grup, i això ens ha ajudat molt. Aleshores, jo per la meva part porto 2 bons anys, aquest any he tingut aquest reconeixement i molt content per això, però sobretot pensant en la part col·lectiva.
1: Una part col·lectiva que, com bé deies, porta 2 cursos, 2 temporades, pràcticament de somni. Imagino que no us voleu despertar, perquè han estat espectaculars aquestes 2 temporades.
2: Totalment. I ara sí que també sabem que aquest any, quan hi vam entrar, no teníem pensat que acabaria d'aquesta manera. L'objectiu principal, ja que no hi havia molts canvis a l'equip, doncs dius, categoria nova, segurament serà mantenir-nos o pensant així en clau competició. A mesura que anàvem passant els partits vèiem que podíem seguir creixent i ho hem anat fent, sobretot sempre amb una estratègia i uns conceptes molt clars que tiraven més de la part de defensa i grupals que de conceptes individuals. Ara aquest any una categoria nova, més difícil i segurament molt més nova per tots els jugadors que hi ha. Segurament no serà igual, però bueno, s'ha d'entrar-hi i s'ha de veure.
1: Xavi, gràcies i ara gaudir de l'estiu.
3: I també, com no, estem amb la MVP de la Supercopa, la Clàudia Hernández, la jugadora del Club Bàsquet Castelldefels. Clàudia, què tal? Bona tarda i felicitats per l'MVP.
4: Moltes gràcies. Molt contenta d'haver rebut aquest premi i, òbviament, també gràcies a la part de l'equip que ajuda diàriament a que podem rebre aquests premis individuals.
1: És un premi que tots ho comenteu, eh? Sí, és individual, però és gràcies a l'ajuda de l'equip, que és una obvietat.
4: Sí, sí, òbviament, si al final no tenim aquesta cohesió d'equip o dins de la pista encaixem tan bé, no seria possible jugar de la manera que hem jugat i tampoc seria possible que destaquéssim també individualment com ho hem fet aquest any totes.
1: Anem cap al final de la temporada, ara parlarem de la resta, però ja us heu recuperat, ja heu passat pàgina, imagino que costa d'aquella derrota, d'aquell no ascens per un sol punt.
4: Sí, la veritat que va ser bastant dolorós. Els primers dies ho hem passat fatal. Me'n recordo la primera nit que no ens vam anar a dormir fins al matí totes juntes, però bueno, al final passa el temps i ho has de pensar una mica en fred i la temporada és increïble, encara que nosaltres no la sapiguem veure tan increïble per aquest fet, però al final és algo que és històric i al final intentarem lluitar un altre cop l'any que ve i poder aconseguir.
1: Paral·lelisme en el CB Artés, igual que vosaltres, el CB Castelldefels, nou equip a la categoria, suposo que per salvar-la, però van passant les jornades, esteu allà dalt, esteu allà dalt, el cap què passa? Ai, ai, ai, que la tornarem a liar.
4: Bueno, al principi és això, vam començar la temporada un equip nou sense cap esperança d'arribar a on hem arribat. Al final és un equip que la meitat ve de fora, no sabem com anàvem a encaixar. Llavors, jo sincerament, individualment, pensava que era mantindre la categoria i fer un bon paper a mitja taula, però bueno, van passar les jornades i a mitja temporada peus invicta i que tothom diu que arriben les fases i, home, doncs tu comences a plantejar i a posar-te aquest objectiu, que és anar a fases i pujar.
1: Clàudia, vacances merescudes, a gaudir-les i després de tornar a intentar. Moltes gràcies.
4: Moltes gràcies.
1: Les paraules de Clàudia Hernández, jugadora del Club Bàsquet Castelldefels, en aquesta edició número 43 de la Festa del Bàsquet Català.
0: Gràcies. gràcies, Jordi Cervantes. 9 i pràcticament 53 minuts, darrers 4 minuts del programa, i volem doncs, comentar també altres aspectes de l'actualitat d'aquest dissabte. Us ho dèiem en titulars, eh? Anna, l'Anna Comet ha guanyat la marató de la Garmin Epic Trail.
5: Sí, s'ha acabat imposant en aquesta marató, que evidentment són 42 quilòmetres. S'ha acabat emportant la victòria, a més, amb un bon temps de 5 hores, 30 minuts i 58 segons per davant de la russa Xenia Kuznetsova i la tarragonina Carla González. Això està passant a la vall d'avui, on demà hi haurà una altra prova destacada, amb també opcions de victòria catalana. Serà l'Sky, 24 quilòmetres i un desnivell positiu de 1.900 metres.
0: I demà ben pendents de l'hoquei patins, ho podrem veure a més a les televisions locals i a la xarxa més. Aquest Vilafranca Manlleu que ha de decidir quin equip puja a hoquei lliga masculina.
5: Sí, el Tribunal Administratiu de l'Esport va resoldre ahir al migdia que s'havia d'acabar disputant aquest playoff, s'havia quedat aturat, l'anada s'havia jugat el 30 de maig i ara ha resolt doncs, que s'ha de continuar jugant i per tant demà serà la tornada. A l'anada havia guanyat el Vilafranca 2-3, demà a 2:15 del migdia jugarà doncs, aquesta tornada a la poliesportiva de Vilafranca de la Penedès. Amb aquest 2-3, com dèiem, del Vilafranca d'avantatges, sabrem qui acaba pujant. Recordem que l'altre equip que ha pujat és el Lloret i queda pendent saber què farà l'Igualada B amb la seva plaça.
0: Doncs n'estarem ben pendents. I un altre nom propi avui, de dissabte, el nedador barceloní del Club Natació Sant Andreu, Nil Cadavall, que va total el rècord dels 50 metres braça, deixant-lo en 27 segons i 30 centèsimes. A més, aconsegueix la seva tercera marca mínima per als europeus de París. Dos minuts per acabar el programa i us direm també que els flamants campions de Lliga de Futbol Sala, el Barça, tres anys després, el dijous, van aconseguir guanyar a Múrcia novament el títol de Lliga, la vuitena de la història. Ho van celebrar ahir, un sopar de celebració a un restaurant de Castelldefels i doncs, en aquest sopar vam escoltar veus d'alguns dels jugadors o del mateix president de la Barça. Jean-Pierre Gisel Costa Pito deia això.
6: Estábamos ahí en una final de Copa de España, perdimos y luego intentamos ahí la Copa del Rey, no voy a decir, pero yo creo que el objetivo principal era volver a la Champions y ganar la Liga y también ganar algún título y conseguimos lograr ahí con la Liga y temporada que viene Champions también.
0: I de la seva banda, el president del Barça encara, Rafael Juste, també doncs, destacava el valor que té aquest títol de Lliga després de dos anys en blanc.
7: Hem guanyat, i és la vuitena Lliga. Només hem perdut tres partits aquesta temporada, fent un futbol que ha enamorat, i ara m'ho deia en Javi, l'entrenador, que la gent es torna a engrescar amb el futbol sala, i això és una gran notícia, no?, per la família blaugrana i per tots els socis i sòcies que els hi han donat una altra alegria en forma de títol de Lliga.
0: Doncs felicitats al Barça i felicitats també a la Mireia Benito, us ho dèiem, que ha estat campiona d'Espanya en ruta, s'ha imposat a la prova en ruta avui a Sabiñánigo, dijous ja ho havia fet a la contrarrellotge, i així ho celebrava en arribar.
8: Llegando aquí al sprint, ya cuando lo reconocí pensé, bueno, yo tengo una bala, voy a arrancar ahí justo después de la curva y voy a darlo todo, y si me pillan, pues me pillan, pero sí que quería terminar estos campeonatos con la sensación de haberme exprimido al máximo y de haber dado absolutamente todo, y así ha sido.
0: Doncs felicitats a la Mireia Benito i felicitats a l'Anna Freixa. Gràcies, Anna, bona nit.
5: Gràcies, Ignasi, bona nit.
0: Ens retrobem demà. Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, amb Jordi Cocran a la producció, Roger Marc al control de so i els que us hem parlat, l'Anna Freixa, l'Ignasi Trapero i Martínez. Gaudiu de la nit de dissabte i fins demà.

0: Són les 10. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10. Us parla Adrià Jurado. Unes 2.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat pel centre de Barcelona per reivindicar els drets LGTBI més enllà del matrimoni. Els organitzadors, que eleven els participants fins a les 10.000 persones, reclamen que per accedir a un habitatge o a permisos laborals no sigui necessari casar-se. Aquest any s'ha celebrat la 50a mobilització sense interrupcions des de l'any 1977. Escoltem a Ángel Camacho, militant per la Crida de l'Alliberament Sexual i de Gènere, que explica la importància de la manifestació enguany.
2: Molta gent ens ho va vendre com una fi de viatge, com l'assoliment de la gran fita del nostre moviment, però la realitat, com deia, és que molta gent queda exclosa i continuem patint violències. L'Observatori contra l'LGBTI-fòbia ha presentat aquesta setmana el seu informe sobre l'estat de l'LGBTI-fòbia, denunciava més de 300 agressions a Catalunya l'any passat, i creiem que això no és casualitat, no? Que és fruit de l'auge de l'extrema dreta. Creiem que també hi ha una banda positiva, que és que hi ha cada cop més gent conscienciada que identifica les violències i, per tant, sap on denunciar i sap com respondre.
1: Els organitzadors també s'han desmarcat de la Pride Barcelona, que la qualifiquen de rua festiva empresarial. I 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades al GREC viatgen avui cap a Veneçuela per col·laborar amb les tasques de rescat després dels devastadors terratrèmols. El president de la Generalitat, Salvador Illa, els ha acomiadat i els ha agraït la seva professionalitat, compromís i vocació de servei públic. Els 15 bombers formen part d'un equip de rescat que envia el Ministeri d'Interior amb personal especialitzat de diverses comunitats autònomes. Precisament durant la tarda, el Ministeri d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació ha elevat a 6 els espanyols morts pel terratrèmol a Veneçuela. És una víctima mortal tal més respecte a l'últim balanç, i el que sí que s'ha augmentat considerablement ha sigut el balanç oficial des del govern veneçolà, que s'ha elevat a 1.430 morts pel doble sisme, segons el nou balanç provisional. Són 3.238 persones ferides i s'han atès als hospitals més de 5.000 persones, 12.000 atencions mèdiques més que s'han realitzat a l'àrea del desastre. I a casa nostra, en successos, dues persones han quedat ferides per arma de foc al barri de Bon Pastor, al districte de Sant Andreu de Barcelona, després d'una baralla. Una de les persones ha resultat ferida greu, sense que perilli la seva vida, mentre que l'altra ha quedat ferida lleu per una bala rebotada. I passem al Cultura, ja que l'antiga església de Sant Francesc de Montblanc del segle XIII ha reobert les portes aquest dissabte al matí després de gairebé 9 mesos d'obres. Durant la intervenció s'han descobert unes pintures policromades medievals ubicades a l'enteixinat del sostre. I demà en esports ja al final del play-off d'ascens a l'Hockey Lliga entre Vilafranca i Manlleu, que el podreu seguir a 2:15 per la xarxa Més. Fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: En el capítol anterior.
1: I la meva filla es va llevar i va dir, he tingut una visió.
2: L'altre dia vaig tenir un son poc tranquil, anava a ignorar-ho, però tu em vas comentar que tu també havies estat tenint malsons.
3: I la Nana també, que m'ho va amagar.
4: Jo he tingut algun malson.
2: No sé vosaltres, jo vaig somiar coses que m'han passat.
3: Jo també. Jo de fet vaig somiar que la meva mare s'inundava.
2: La teva mare s'inundava, però això és algo que t'ha passat?
3: No, que jo recordi, no té res a veure. Segur sí que surt ma mare, que ma mare sí que és una cosa que m'ha passat a la meva vida. Però... lo de la inundació no em surt per enlloc.
2: Jo vaig somiar la caiguda de Maremidra, de la ciutat d'on vinc, que va quedar arrasada per hordes de gegants de foc.
3: Això va passar de veritat?
2: Sí. Ah. Crec que sóc el que queda de la meva casa.
4: El meu somni apareixia gent que conec, però de cop era com que apareixien uns tentacles. Potser també enquadra amb l'aigua, tot això estrany.
2: En el meu somni hi havia una figura entremig dels gegants, que sé que no va estar-hi en el moment on va passar, una figura enorme de dos caps, no sé d'on prové. Mm. El teu poblat, en teoria, està bé.
4: Jo amb aquests tentacles no els he vist mai.
3: Bueno, fa molt que ja no hi soc. Potser ha passat alguna cosa.
4: Jo fins ara pensava que era un malson simplement perquè, home, aquí on estem, perdona que t'ho diguis, però no és molt acollidor per nosaltres que som de l'exterior. Llavors ho veia com normal, però...
2: Hi ha parts més maques. Estic veient una cosa comuna,
3: que aquí hi ha gat amagat i gat, un tentacle de dos caps.
2: Vull dir, estiguem pendents si ens apareixen veuetes que ens intenten convèncer de fer sacrificis. Sí.
5: Que vam anar a fer un dinar estupendo a l'estil Quotoa, que no vol dir a l'estil dels éssers humans i elfs, i el nostre grupet està més que preparat per ser un esquer. Com ho portem, això?
1: Sí.
4: Bueno, esquer no literal, perquè...
5: No real, exacte, un fake.
4: Perquè tenint en compte que són mig peixos, podria ser real, però... bueno, potser acabarà sent real, perquè si ens volen sacrificar el déu del pare profund, potser acabarem sent un esquer. Uh-huh. Doncs res, jo crec que si estem ready, tornem a parlar amb el Plup.
2: Sí.
4: I li diem, senyor Plup, estem preparats pel seu pla.
5: Molt bé. Per tant, entenc que torneu al santuari de la Mare del Mar.
2: Sí.
4: Sí.
5: Molt bé. I això, parleu amb el senyor Plup. I el senyor Plup us diu... d'acord, genial, doncs haurem d'anar cap a l'altar del Pare Profund. I us dirigeix, no és gaire lluny, s'ha de dir. Al final, no us heu fotut en el poble més llarg del món mundial, o sigui... De fet, està tranquil·lament... el santuari de la Mare del Mar és més cap a dins, més cap a terra... I si en la mateixa línia la tracéssiu directament cap al llac fosc, acabaria on és l'altar del Pare Profund. Per tant, senzillament, agafeu un carrer i us en aneu cap a la vora. I us en aneu cap a tocar dels molls. On, quan arribeu, això sí, o sigui, esteu a punt d'arribar i el que... passa és que els soldats que hi ha, perquè són, bueno, els Quotoa, alguns són més soldats que d'altres, però hi ha uns quants Quotoa que el que us han fet és envoltar-vos com amb una alga liana o alguna cosa així, no us agafen, però per fer com... bueno, esteu agafats, seria fàcilment, per vosaltres seria molt fàcil desfer-vos-en, i continueu tenint totes les armes i tot plegat.
4: No ho hem comentat, però bueno, mentre dinàvem hem explicat el pla al resta de l'equip.
5: Sí. Sí, jo donava per suposat que aquest era el pla.
2: Bueno, nois, ens sacrifiquen, eh? Un plaer conèixer.
5: Exacte. No està tothom content, com podreu... O sigui, totes les reticències que heu tingut també les tenen ells. Però bueno, si és el que s'ha de fer per fugir...
2: Anava a dir, qui no vulgui participar és lliure d'anar caminant.
5: Exacte. Bueno, és una opció també, però... ok. Doncs vosaltres esteu així de preparats i us porten cap a l'altar, que és un altar xulíssim. Us el descric. L'ídol del Lemok Gugun, el Pare Profund, consisteix en un tall enorme de pell en forma de manta, el peix, manta. I està tensada amb nusos entre dos suports. Una manta morta, estesa, és al centre de l'altar. Hi ha dos pops morts que estan col·locats al seu damunt, amb els tentacles clavats als suports de l'altar i els caps lligats l'un amb l'altre, pintats en vermell i blau. L'ídol fa pudor de decadència i l'àmplia pedra de l'altar que hi ha sota té un color fosc de sang. I, per ajudar-vos, en aquest cas el llibre, sí que ens atorga una meravella de dibuix exageradament fastigós.
3: Opa! Sí, que és un...
5: Okay. És disgusting. Però això és la manta amb els dos pops lligats al damunt i la sang se'n va. Sí, estàs bé?
3: Mentre estem així, podem assenyalar la idea de que hi ha dos pops lligats, que són dos caps amb tentacles.
5: Sí, pots.
3: I ho parlem una miqueta de que potser la teva teoria cada vegada que va agafant més força.
2: Sí, moltes casualitats, no?
3: Dos pops lligats. Per què ficaries dos pops lligats a sobre una manta?
2: Estem pendents. Vull dir, anem... Definitiva, o sigui, estic 100% en el mateix desto que tu.
3: És que tu i jo, Isar, realment ens entenem molt. Però...
5: Ui. Damn, ok. Molt bé. Doncs això tenim. Aquesta és la gran situació que us planten a l'altar del Pare Profund. Hi ha uns quants quotó a l'altar. Un que sembla una mica més... o sigui, va vestit una mica millor, va més preparat i tal. I dos que són com quotó a soldats, no només gent que està per allà. I a prop de l'altar veieu la Blob, o el que sabeu, o sigui, deduïu que és la Blob per les seves vestimentes com de sacerdotessa, arxipresta i tal. Té la cara una mica, o sigui, ja no semblen fins als Quotoa, però aquesta senyora sembla que hi ha hagut un algo més en el seu cervell que ha fet un clic i o sigui, quan la trobeu el que està és fascinada per la sang que està regalimant de la manta. I és, enteneu que és una, o sigui, que li apassiona la sang, la violència, els sacrificis, perquè està molt contenta, perquè això no és una caseta que hi hagi, és allà enmig, com en una plaça, de cara al llac fosc. Teniu allà enmig l'altar, llavors teniu la gent aquesta al voltant, i està molt contenta perquè no sou l'únic sacrifici que hi haurà. Hi ha un pobre Duergar que està allà agafat...
3: Seria el Jorlan.
5: No. Que està allà agafat i sembla que... Bueno, sembla que està allà agenollat i que possiblement patirà el destí de ser un sacrifici ritual.
2: Mala sort, company.
5: Exacte. El senyor Plup s'acosta a l'arxipresta del Pare Profund i li dirà el següent, li dirà: filla meva, crec que tenies tota la raó del món. Nosaltres hem decidit donar la benvinguda al Pare Profund i fer les paus. Creiem que és important conviure en el mateix culte, sobretot si el Pare Profund se'ns ha presentat, tenim aquesta fortuna i per tant mereix tots els sacrificis que puguem aportar-les, i és per això que en aquest mateix sentit vull fer-te arribar com a ofrena de pau a aquesta gent a qui hem atrapat per poder atorgar aquest benefici a la nostra ciutat.
4: Perdona, has dit que estem lligats, però lligats com de mentirilla o lligats?
5: Sí, una mica.
4: Ah, vale. O sigui, sí, podem lliberar.
5: Sí, de seguida.
4: Vale.
5: I veieu que la Blob es posa molt contenta i sembla que fins i tot tinc un impuls d'abraçar el pare, però els Quotoa no acostumen a fer això, però com parpelleja molt ràpidament i li diu al seu pare: sí, has entès per fi quin és el camí, has entès que la mare del mar

0: senzillament doncs, com us custodien, com us segueixen. I llavors això, doncs, el que us fan és us col·loquen a tots en fila. Llavors teniu un quota per cadascú, que la intenció sigui van armats, i la intenció serà atacar-vos a tots, us fan agenollar-vos a tots, atacar-vos a tots, us fan agenollar-vos a tots. I en principi, si ningú em diu que no, tothom s'està agenollant. I teniu com aquesta imatge de esteu davant l'altar amb la manta ensangonada i tot plegat. El que teniu al davant és el llac fosc, però no només el llac fosc, sinó que el que teniu és un penya-segat. I clar, esteu bastant a prop del penya-segat, perquè és el lloc dels sacrificis, i al voltant teniu com tot de Quotoa que estan veient tot l'espectacle. I en un cantó sí que teniu doncs el Plup i la Blop. I si us fixeu en el penya-segat, veieu com que tota la baixada està ensangonada, perquè és el lloc on moren tots els sacrificis. I bé, aquesta és la gran situació.
1: Ok.
2: Crec que m'està deixant de semblar una bona idea.
1: La nana estarà molt atenta per si en algun moment s'ha de fer invisible.
0: Molt bé. Comenceu a sentir tots els Quotoa seguidors del Pare Profund comencen a fer uns càntics religiosos que, si haguessis tingut temps d'estudiar bé el teu llibre, haguessis entès que potser algun dels que canten surt allà. Però clar, és una mena de mantra. Si l'enteneu, en aquest cas l'Isar, el Xuxer sí que el poden entendre, bàsicament són cants al Pare Profund, afavorint, donant les gràcies, cantant que porta la sang al llac fosc, no sé què, tot això, o sigui, com en repetició. Per cert, tinc calor, eh?
1: Poso.
0: Sisplau. I serà en aquest moment en què l'arxipresta del Pare Profund, o sigui, la Blob, comença a fer el seu, com a la seva predicació, comença a donar les gràcies al Pare Profund, i aprofita per dir que agraeix molt al seu pare que hagi fet el pas per fi, que feia mesos que esperava, de llançar-se als braços del Pare Profund, que no el decebrà, i s'acosta molt al seu pare com en un gest d'afecte. I és en aquest moment que el pare traurà la daga i l'atacarà i li clavarà la daga. I en tots els crits dels Quotoa i el crit desgarrador de la filla que no s'ho esperava, necessitaré que tothom em faci una tirada d'iniciativa perquè comença la festa.
1: Ok. Vale. Ok.
2: Això és el 9 de 20? No és el 9 de 20. Uf. 22.
1: I has de tirar pels altres, eh?
0: Ah. Clar, és que ara comença...
2: Perdó.
1: 'A iniciativa era destressa?
0: Sí.
1: Sí. Jue, totes bones.
0: Necessito números de gent.
1: Vale, mira, t'ho dic en ordre. La Eldeth, 19.
0: Vale.
3: L'Escambell, també.
0: Ah, mira que bé, els ajuntaré, eh?
1: La Nana, 18.
0: Ok.
1: I el Ginger, 17.
3: Uau.
2: Sí.
1: Ara tot uns.
2: El Mendel, 22.
1: Uh-huh. Mira.
2: I 11, tant el Bupido com el Derendil.
0: Ok. I Isar.
3: Sí, al revés i l'inrevés. Un 5.
2: Wow.
3: I l'Isar un...

0: 4.
1: No, Isar.
2: Ok. L'Squatoa que teniu al voltant i l'Squatoa en general i fins i tot la, ja t'ho diré, l'arxipresta del Pare Profund, aquest torn no atacaran perquè per ells tot això és una sorpresa.
3: Vale.
2: Por lo tanto,
3: més o menys com estem col·locats?
2: Esteu vosaltres en fila?
3: Sí, cadascú té un, no?
2: Exacte, cadascú en té un.
4: Dels nostres, però, no?
2: No,
3: no, dels vells.
2: Abans us han fet el canvi de custodi, llavors teniu els de la mare de la, del mar a prop, però vosaltres esteu un amb cadascun de Quotoas, el Pare Profund. I relativament a prop teniu els dos arxiprestes que es barallaran.
4: Marxem, no? Corrent.
3: Bueno, és atac d'oportunitat, eh?
4: Si estan sorpresos, no, no? Ah. O sí?
2: Crec...
5: Tècnicament, si estàs sorprès, fins que no et toqui en el teu ordre d'iniciativa, no tens reacció. O sigui, per exemple, tu segurament no tindràs atac d'oportunitat, però quan em toqui a mi segurament ja sí, perquè ja se'ls haurà tret la sorpresa.
2: Clar.
4: Ja, però jo hauria passat en principi, no? Jo hauria fet el meu torn.
5: Exacte, o sigui, tu tindràs el teu torn, llavors a no ser que algú hagi tret un 23 o alguna cosa així d'iniciativa, contra tu no tindran atac d'oportunitat.
4: Ah, vale, encara, vale.
5: Però jo, com que vaig al final, en plan, sospito que hauran tret més que un 4.
4: Vale. Ara entenc.
2: Ah, jo ja m'entén, no era la daga. Era un sceptre. És el sceptre d'Arxiprest.
5: Cloc!
2: Exacte.
3: Tong!
2: Ai, ai, ai. Ah, perquè desubicada, vaig desubicada amb els dados. Vale, aquí, no vull amagar dados. Vale. Fa això i li fa... és veritat, li fa molt de mal, no me'n recordava. Vaja, hòstia, s'han portat. Vaja santa. Ok. Doncs veieu com s'endú l'hòstia de la seva vida santíssima.
4: La ràbia d'un pare, no?
2: Joder, que l'ha traïda.
3: Segueix viva?
2: Sí, tant, sí, sí. Ah, vale. Sí, hombre, sí. Sí, hombre, sí, tu no pateixis pas. I, clar, si és sorpresa i té multiatac, no, no?
5: Sí, o sigui, sí. Sorpresa l'únic que fa és que et perds el teu primer torn.
2: Clar.
5: O sigui...
2: Doncs veieu com li clava una hòstia i li clava una altra hòstia.
4: No hi ha avantatge de les aquestes, no. O no?
2: És igual, perquè ha tret un 20 natural.
5: Ara de sobte estem a Juego de Tronos, saps? En plan,
2: sí. Sí.
3: Tong, tong, sí, sí. Tong.
2: Llavors farem... Clar, la primera sí que l'he fet automàtica amb el número com donava, però ara em farà més gràcia. Faig així.
1: No, no me mates.
2: Això serà...
1: Si no me mates, te cumpliré un deseo.
3: O sea, meto cuchillo, saco.
2: Exacte, són 5 més 1, 2... 3. Ai, ai, ai, ai, ai, ai.
4: 250 dados. Morirà.
2: 4 daus de 6.
3: Estem parlant del pare atacant a la
2: filla. Sí, sí, sí, totalment.
3: Ja ens interessa.
4: I un és crític. No, no. Són... no.
5: Sí, aquest és crític.
2: És crític, exacte.
4: Ah, són 4 daus. Això és un atac que a sobre es multiplicarà per 2.
5: No, entenc que ja l'ha multiplicat.
4: Ah, vale, vale.
2: No, no.
5: Ah, vale,
2: no,
5: uau. No.
2: Sí, això serà.
5: Crazy.
2: 6 més 5. O sigui... són en total 16 que s'han de fer dues vegades, per tant 32 punts de mal.
3: Meto cuchillo, saco.
2: Ok, això, pues...
4: a més del primer cop que s'havien portat, no? Que s'havien portat una bona hòstia.
2: Sí, efectivament. I veieu que el pare li ha cardat una hòstia amb el sceptre que l'ha deixat mig a terra, aprofita el seu multiatac, li clava una altra hòstia amb el sceptre. I veieu que l'arxipresta del Pare Profund està sagnant, però clar, és sang vermella blava perquè és una Quotoa al final. Està sencera, però està bastant fotuda i ja sabeu i suposeu que si l'arxipresta mor, el culte al Pare Profund es queda sense cap. Per tant, vist
3: si,
2: això...
3: Si realment hi ha un monstre sota el llac, ens interessa que no el puguin invocar o el que sigui.
4: podem tots marxar i tirar-li una pedreta o alguna cosa al cap a l'any.
2: Exacte, podeu intentar-ho. Un cop fet això, comencem la roda de Mendel, número 22 d'iniciativa. Fota-li.
3: El pla ara és pirar-nos directament?
4: És que què creieu que passarà si matem l'arxiprèstec? S'acabarà el combat?
5: No, però, o sigui, matar l'arxipresta és una ajuda que li estem fent a la gent d'aquí. A nosaltres, sí, tant ens és, entre cometes. Crec.
3: Sí.
5: No ho sé.
4: Ja, realment és que no matarem. En plan, no farem que mori més.
3: O sigui, seria
4: el bitxo aquest suposat que tenim ara.
5: Sí, clar. No.
3: O sigui, seria o sigui, lliurar-nos dels que ens va arruinar el pas i pirar-nos, entenc.
4: Sí, perquè sembla que ho tenen bastant controlat, lo de carregar-se la xipresta, la veritat.
5: A veure, o sigui, sí. L'Isar, bueno, primer, que estem, o sigui, si a voleu, combat.
2: Exacte, i si voleu us dic més o menys què hi ha de gent.
3: Sí.
2: O sigui, ara mateix hi ha. O sigui, no podeu veure exactament quins quotoa segueixen aquí.
3: Ja.
4: Va, perquè hi ha alguns que han
2: perquè
4: marxat.
2: Perquè no hi ha com,
3: Bueno, és que s'ha
2: bueno, no han tingut temps encara, s'acaba de començar la festa. Però hi ha espectadors, per dir-ho així, i hi ha quotoa soldats. Uh-huh. Quan vosaltres heu arribat, s'han barrejat una mica els que són del Pare Profund i els que són de la Mare del Mar. El que sí que us diria és que clarament n'hi ha un per cadascun, però a més quan heu arribat hi havia l'arxipresta i hi havia dos soldats més ben preparats i un altre també soldat més ben preparat. Ara, n'hi ha més. Quants són vostres, quants són dels altres, no se sap.
3: És un pèl complicat fugir ara mateix.
4: Vale.
3: I hi ha un Dorgar.
2: Sí, però està allà genollat i s'ha endut la sorpresa com tots els altres al final. No.
4: Es pot fer dash? Per duplicar l'estat de moviment?
5: O sigui, no dupliques, el que fas és córrer. Fer servir la teva acció per tornar-te a moure.
2: Exacte.
4: Ah, vale, doncs pues, faig això. En plan, tenim una direcció clara, no? Tenim clar cap on hem d'anar, sí, per marxar. I si jo ara mateix faig això, en plan, faig dos vegades el moviment, on em deixa això, més o menys? Em deixa fora del perill? Em deixa a prop d'algú? Em deixa... Són 60 peus, en principi,
5: 70.
4: No? 70 peus, perquè tinc 35. Són 70 peus.
2: Aviam, no et deixa fora de perill, et diria que estàs com entre quotoa.
4: Fins i tot amb...
2: Bueno, és que s'ha congregat com molta gent. No et diria que són quotoa... Bueno, no sé si són quotoa que t'atacaran o no, saps? Al final tu ets un sacrifici que està fugint. Llavors hi haurà quotoa a qui els interessi que fugis, o el que els és igual, més aviat, perquè interessa tampoc, però hi haurà quotoa a qui els interessi que et quedis i et poden...
4: Només...
2: Sí, és tot el que pots fer ara mateix.
4: No es podem anar, hòstia, llavors, no? En plan...
3: O sigui, seria agrupar-nos, ni que sigui, entre nosaltres, sí, i començar a obrir-nos
5: camí. Sí, jo intentaria obrir-nos camí, en plan...
3: Però no donar un, en plan... Just, vale. Perquè si no...
4: El tema és que anirem molt separats, en plan... En el temps, saps?
3: Bueno, però ens anem ajuntant...
2: Bueno, us podeu esperar, suposo. Sí.
4: Vale, puc apropar-me suficient a la... Bueno... És que no sé si quedar-me amb vosaltres directament com allà...
5: Si tu no et mous, arribarà el nostre torn i tampoc ens podrem moure perquè tu no t'hauràs mogut. O sigui, si...
4: Per què?
2: Si se segueix, o sigui, aquesta...
5: Si seguim la lògica de ningú es mou fins que s'hagi mogut algú altre, ningú es mourà.
2: Exacte.
5: Algú ha de ser el primer en començar a córrer.
4: Jo que tinc més necessitat.
3: Sí, jo diria que comencés en aquella direcció, no super lluny, però començar a anar i després nosaltres i després tu...
4: Pues sí, començo a anar en aquella direcció, gasto la meitat del meu moviment, no la meitat del meu moviment, sinó com tot el meu moviment sense dash ni res. Això em deixa una distància que pugui atacar amb ballesta de mà a la arxipresta.
2: Quant de moviment gastes? I quanta distància és la teva ballesta de mà?
4: 35.
5: 35 et mous i la ballesta de mà té 30. O sigui, podries fer 5 menys per arribar.
2: Exacte, això podries fer.
4: Ah, perquè tot està passant a sobre nostre.
5: Sí, sí,
2: bueno,
5: sí, estem allà al mig.
2: Esteu en fila, just davant del penya-segat,
4: sí,
2: i just aquí al costat teniu els dos que ell ha començat a pegar-la.
4: Ah, vale. I si jo l'ataco no pots fer servir atac d'oportunitat, no? Pues llavors gasto la... En plan, m'apropo a ells i ataco.
2: Vale.
4: Amb l'estoc. I després marxaré. Sí?
2: Vale.
5: Aquí estàs atacant.
4: Estic atacant a l'arxiprèstec. I marxo a fora del penya-segat. Vale. Llavors, això és... Espero encertar, perquè si no, després de tot aquest... Follon... Un 1.
2: Pues encertar, encertar, no encertes.
4: Vale, empatino.
2: Vale.
4: Fallo i marxo.
2: Vale, ok. Nice try.
4: Que trist.
3: No hi ha cap pifia. Bueno.
2: Ok.
4: No he patinat.
2: Després, el 22, arriben l'Eldez i l'Escambell amb un 19.
3: Vale. Qui vol primer?
5: L'Escambell farà servir la seva acció per separar-se, suposant que algun hagi tingut... Ah, bueno, espera. No, tens bona iniciativa. És que només... És que té una puta velocitat de 10, l'Escambell.
2: És que és paticorto, pobre
5: meu.
2: És que m'acurt.
5: L'Escambell correrà 10 peus, provocant atacs d'oportunitat si algú ha tret més iniciativa que ell.
2: No, ningú ha tret més. Tret que el Mendel el vulgui pagar.
5: I llavors correrà 10 peus més, o sigui...
2: Ànims, Escambell!
5: L'Escambell ja està... Allà darrere teu.
2: Cuqui. Pues ell ha anat cap a l'arxipresta. O sigui, quan s'ha separat
5: després. Però després has marxat.
4: Després sí.
2: Ok, tenim dues persones... Bueno, una persona i mig bolet juntes. Ok.
5: Potser agafa'l perquè és que si no...
2: Vale. Sí, no és mala idea.
3: La Eldez... Jo crec que el Duergar aquest que estàvem nosaltres està a prop, no? Està com...
2: Sí, està genollat al costat d'algun de vosaltres. Qui estigui més a la dreta, doncs allà al costat té el Duergar. No sé, no hem dit exactament.
3: Que no sé si fes servir la seva acció per anar a alliberar-lo, tallar-li les cordes. La veritat, crec que l'Eldez potser ho faria.
2: Ok.
3: Sí, jo crec que s'apropa a ell.
2: No sé si a l'Eldez li cauen especialment bé els Duergars, també et dic,
5: S'odien bastant.
2: Exacte.
5: O sigui, són molt enemistats els pobles.
3: Que és la no Pulbut, però si odies...
2: Clar, és que...
3: No, doncs llavors, s'aproparà... Ella crec que es pot moure 30. Doncs llavors s'apropa on està l'Escambell, que era 20, i des d'allà dispararà a...
2: Un virot al seu peu.
3: I dispararà dos virots jo crec que...
2: A l'arxipresta?
3: No, a algun dels que estaven amb nosaltres.
2: Vale.
3: Per començar a netejar una mica.
2: Ok.
3: No, he de dir quin en concret.
2: Sí, o sigui, els teniu aparellats,
3: sí.
2: Per tant, digue'm el d'aquí.
3: Que dispari el de l'Isar.
2: Vale.
3: Sí.
2: Ok.
3: I dispara dos cops, així que tiro dos. 11 i 11, vale.
2: Amb el bonificador?
3: Sí, que ja tenia... Ara sí que té el longbow.
2: Nice.
3: Més 4, to hit.
2: Vale, doncs o sea, són 15 i 15. Estupendo. Impacten els dos i tiren pel mal.
3: Vale, pel mal dels dos, que és un dau de 8 més 2. Ara sí que és un de 8.
2: Ole.
3: Que els de 8 és aquest. No, és el
5: possessor. No. De 10.
3: Ah.
2: Exacte, és el rombo.
3: Ah, és el rombo, que és raro. Va, aquest no, la... no, aquest tampoc.
2: No, això són de 12.
3: Aquest? Ah, vale.
2: Ahí està.
3: I el transparent on el tinc? Aquí.
2: Ok, vale. Això li sumes 4 en total.
3: Sí. 7 i 7, joder, l'està tirant dobles tota l'estona. 7, què hem dit? Li sumes 4? Ah, perquè s'ha
2: ajuntat. Sí, 2 i 2.
3: 14 més 18, o sigui, en total 18.
2: Doncs veieu com finalment l'Eldez fa alguna cosa útil.
3: Sí. Oh, és que ara sí que té el seu arc.
2: Exacte.
3: És que clar, no hem tingut en compte que no portava una arma
2: duríssim.
3: Que ja controlés superbé.
2: I veieu com amb un parell de fletxes molt ràpidament llançades, l'Eldez efectivament una se'n va al cap, l'altra travessa pel mig de la mateixa fletxa i el quotó cau a terra. I una menys.
3: Nice. I ja està.
2: Vale. Seguim amb la festa nana. Et toca a tu.
3: Vale. La nana, ella llavors sí, s'aproparà al Duergar, que està lligat, i li tallarà les cordes.
2: Vale.
3: No sé si ha tirat algú.
2: Si és la teva acció,
3: sí,
2: ja
3: és
2: està.
3: La meva acció.
2: Està bé.
3: I ja està.
2: No són cordes especials, no sé què, no.
3: Sí, té una daga més, vull dir.
2: Entenc que treus la daga i fas xic,
3: sí.
2: I ja està.
3: I li diu, bueno, no l'entendrà, perquè no parla...
2: No, és un Duergar, sí que crec que xapurreja en comú.
3: Comú? Vale, doncs pues li diu, si vols viure, ens pots seguir.
2: Ha, sortiré corrents.
3: Vale.
5: Terminator de sobte.
3: No té molt l'on anar.
2: No, és un pobre senyor que sí. Estava per allà. I a més, o sigui podeu deduir... No té temps de dir-vos-ho, però ja us han dit múltiples vegades que els Quotoa fan comerç amb els Duergars, sí. Per tant, el senyor només sí. Passava per allà literalment.
3: Li preguntava, okay. Tens un diamant?
2: No tinc res!
3: Vale.
2: Ok, nana, it's done.
3: Crec que Jim Jar. Jugo jo sol. El Jim Jar, jo crec que veient la nana, s'apropa cap a on està ella, mm-hmm, per protegir-la si passa qualsevol cosa.
2: No, crec que tingui aquesta amistat amb la nana, sincerament.
3: Bueno, però...
2: Jo, de debò, no, el Jim Jar, o sigui, és bon tio, però no crec que hagi generat un amor cap a la nana.
3: No, però com a bon tio, jo què sé.
2: No ho crec.
5: Els personatges al final són seus, no nostres.
3: Què vols que faci?
2: No, o sigui, que el que faci està bé, però com... Jo crec que el Jim Jar és més útil de o sortirà corrents o atacarà.
3: Vale. Jo crec que sortirà 10 passes, mm-hmm, tampoc s'allunyarà tant com la Eldeth i el tal, però es queda 10 passes per si passa qualsevol cosa amb els que hi ha darrere.
2: Vale.
3: I atacarà... No sé si té el de... Corning attack, can use bonus attack,
2: té una melee.
3: O gira action.
5: Sí, sneak attack, vols dir tu.
3: Sí, sneak attack
5: tindrà sneak attack, sí. Contra l'arxipresta, per exemple, sí. O contra l'arxipresta, o tècnicament contra qualsevol dels que estan emparellats. Exacte. Encara.
3: Vale, doncs jo crec que dispararà anem a netejar una mica, el que estava a prop de la nana.
2: Vale.
3: I li dispararà dos cops. Espera, extra 7 danyes.
2: Jo crec que, bueno, és que té un al costat. Ell mateix també.
3: Vale,
2: cadascú en té un.
3: Vale,
5: clar, però el seu mateix no compta per sneak attack.
2: No, exacte.
5: I el de la nana, si tu t'has apartat, tampoc compta ja.
2: Exacte.
5: Perquè ella tampoc ha deixat de tenir.
2: Exacte.
5: Necessita que hi hagi algú al costat.
4: I no trobo que si matem l'arxipèstec, no vull ficar-me en el torn tampoc d'això, però no trobo que si matem l'arxipèstec potser es desperta una reacció de difusió.
2: És una possibilitat.
4: De que s'apaga...
3: No sé, però és el meu torn.
4: Ja, perdó.
3: Qui queda aparellat, llavors?
5: El revés i l'inrevés, el Bupido i el príncep de Rendil.
3: Pots disparar el que està amb el príncep de Rendil.
2: Vale.
3: Vale, és això el que feia sumar set de un dos daus de 6?
5: Sí, dos daus de 6 al mal se li dona.
3: Vale.
2: Exacte.
3: Llavors,
2: ha de picar per impactar.
3: Tira dos cops per veure, perquè té multiatac. Llavors, no? Ho estic fent, mm-hmm, bé. Tira dos cops cap per donar-li al príncep de Rendil. 11 i 12. Que se li suma 4.
2: Vale, impacten tots dos.
3: Vale.
2: I tiren pel malet.
3: Vale, t'he de tirar pel mal, que són un dau de 6, que el de 6 sí que s'ha...
2: No, és el del parxís.
3: Vale, aquest i aquest. Aquests dos. Sí. Ha de tirar dos, un per cada atac, i després li tiraré per l'extra, com dit. Vale. 6, no?
5: Sí.
3: I ara he de tirar...
5: I li sumar algun bonificador de mal?
3: Ah, sí, perdona. Més 2.
5: O sigui, més 4.
2: Exacte. 10.
3: Sí,
2: no?
3: 10. Més 2 daus de 6. Que són aquests també.
2: Uh-huh. El borratxo torna a tirar.
3: Sí, no? Vale, 6 més 5.
2: 11.
3: O sigui, 11 més 10 que teníem són 21. 21.
2: Ok.
3: L'ha destrossat.
2: Sí, la veritat és que li acaba de cardar una hòstia que no se'n refarà aquest pobre Quotoa. Amb què l'estava atacant?
3: Amb la ballesta de mà.
2: Vale, bueno, igual, amb la mateixa vibe que la d'Eldeth, li clava un virot a cada part del pit i el Quotoa, que tampoc s'ho esperava, perquè té moltes coses a gestionar ara mateix i ja està passant tot en 2 segons, que ho estés a terra també. I el torn del Jim Jar ja estaria, sí. Bupido i Derendil.
4: Bupido i Derendil.
3: Sí, perquè no es pot amagar. No, ja res per amagar. Sí, ja
2: està. Ah, bueno, clar, et queda moviment, perdó. El que
3: és perquè té...
2: jo torn, crec que és difícil amagar-se.
3: Dash, disengage,
5: però pot córrer.
3: I de action.
2: Pot córrer, sí que pot moure's. Bueno, s'havia mogut.
3: Sí, ja s'ha mogut.
5: Sí, però vull dir que es pot moure amb l'acció addicional, és el que estaves... És la canning action.
3: Sí, es pot moure, deslligar-se de coses o amagar-se. Pues no, es quedarà així.
2: Vale.
3: Queda així. Mm-hmm. Vas parar una mica la resta.
2: Ok. Bupido i Derendil. Bupido primer?
4: Sí, el Bupido dispara amb un crossbow a l'arxipresta. Sí.
2: A la blob.
4: Un altre 1.
2: Hòstia, complicat.
4: I falla. I marxa corrent.
2: Vale. Ànims, Bupido, tu pots.
4: Sí.
3: Daus nous.
4: Daus nous.
2: No passa res.
4: I el Derendil...
2: No tenim la presó per aquí. Només començar.
3: Sí.
4: El Derendil s'apropa a l'arxiprest.
2: Fota-li, Derendil!
4: I...
2: Vols un altre dau de vida, a veure què passa.
4: Fa dos atacs.
2: Ok, fota-li.
4: Llavors, és un 3... I un 16. El 3 acaba sent un...
2: complicat, complicat.
4: Què se li suma?
5: El bonificador d'atac.
4: Ah, sí, més 5. El 3 se converteix en un 8 i el 7 es converteix en un 21.
2: Estupendo, el 21 sí que impacta i tirant pel mal, sisplau.
4: Vale, el mal és un 10 de 6. Que és 3 més 3, 6. Dos vale. Slashing damage.
2: Ok. Doncs li ha cardat una bona hòstia.
4: I marxa, tot el que pugui.
2: Vale. I com que no pot
4: 30 feet,
2: encara sí. reaccionar de res, pues, visca la fiesta. Estupendo. Mm-hmm. Fet el Derendil, revés i enrevés.
5: El revés i l'enrevés sortiran corrents també i els dos faran servir la seva acció. Començaran com a... en plan, a projectar una imatge sobreimposada de si mateixos, mm-hmm. com si estiguessin difuminats, i tiraran blur.
2: Vale.
5: Que crec que, si no m'equivoco, fa que els atacs contra ells tinguin desavantatge.
2: Vale. No sé exactament de com va, però sí, sí. Ok. Molt bé. Ui, m'he flipat. Què flipes? Bueno, després ho arreglo. Perquè ara mateix és el torn de la resta.
3: El piercing damage? Què sí. fa?
2: És un, és tipus, un tipus de mal.
5: Ah, bueno, el mal sempre té, té un tipus.
2: Vale. Sí.
3: O sigui, el, no ho he dit, però òbviament el de les fletxes i tal és piercing damage.
2: Sí, sí, està bé.
5: A vegades és rellevant, en plan, lo estereotípic, per exemple, els esquelets són vulnerables al mal de cop. Llavors, si pegues un esquelet amb un martell, li fas el doble de mal.
3: Vale.
2: Ok. Fet això. Tenim... tota la gent que no pot reaccionar, o sigui, no té torn, i tota la gent que sí que té torn, que són tots els Quotoa.
5: Els amistosos.
2: Exacte.
3: Vale.
2: I això... tenim uns quants... Jo? Per què m'amago els daus de 20? Què me passa? Ok, serà... aquest serà el d'ara. Tenim tot de Quotoa que... trauran les seves llances i aniran directes a alguns, perquè els quotó que tenim són com, bueno, 6, 8, no sabeu ben bé, però són quotó que no venen a atacar-vos a vosaltres, i tenim uns quants que se'n van, un atacar, no, farem dos o tres que se'n van atacar. Farem tres que se'n van atacar l'arxipresta. No amb el dau de 30. Seria... estaria OP. Vale. I aquest no dona, i aquest sí, i aquest sí. Per tant, un falla, i els altres dos impacten en l'arxipresta. I el mal que li fan és... ok. 2 i 5. Per tant, són menys 7 punts de mal que li fan. Llavors, n'hi ha 3 més que atacaran a altres quotó. De fet, hi ha un tipus de quotó que està com, que és més totxo, i el que faran, doncs, el mateix, és atacar cap allà. Jo perquè em guardo els daus a 20. I aniran a per aquests senyors contundentes. Que tiraran i... un no impacta. Cap dels tres impacta. Molt bé. Has vist que bé? Cap impacta. I llavors... n'hi haurà dos més que aniran a un dels, o sigui, el que anava com més preparat però que no és un soldat ben bé, vale? I aquests dos aniran contra ell i ni l'un ni l'altre impactarà perquè aquests daus han decidit que estan avui de baixa. Per tant, fins aquí el torn dels Quotó a Mindundis. Llavors, el Quotoa, un altre com... que està com una mica més preparat, intentarà atacar i ataca dues vegades a més. Anirà directe cap a l'arxipresta i farà intentarà fer una mossegada i amb l'altra intentarà amb el bastó perforant que té, intentarà clavar-li. Per tant, el primer sí que l'impacta i el segon també l'impacta. I així farà 4 amb la mossegada i 5 amb la... el que sigui aquella cosa, i per tant són 9 punts de mal. En un sol torn l'arxipresta està patint i clar, en realitat li torna a tocar el senyor padre perquè ha fet un atac, però és sorpresa i torna a començar, no? Ara li toca a ell l'iniciativa. Ell ha fet l'atac i ha començat tot plegat.
5: Tècnicament, en plan, ell no hagués...
2: Clar,
5: o sigui,
2: no
5: quan tens sorprès, o sigui, pots dir que ha fet el seu torn al principi en comptes de fer-lo ara. Com vegis.
2: No, crec que millor que no. Bueno, és que li cardaria una hòstia. Que bueno, que potser el relà rep igual, perquè els altres dos també van a parella. Els dos soldats van a parella.
3: I el Mendel també.
2: El Mendel ho he intentat, però no ha fet gran cosa. No, un anirà per ella i l'altre anirà per un dels altres soldats. I amb això serà... és un dels col·legues del Mendel que treu un puny elèctric.
4: Epa!
2: I se'n va cap a la... d'Aixonses i amb un 24 li donarà. I és una de les coses preferides del Mendel. Que amb 2 de 10 farà així tiqui tiqui ti i li cardarà 6 de mal, que no és gran cosa perquè les tirades no són xules. La senyora està paper mullat i fa un altre atac, per tant torna a tirar-li a la senyora. I en el segon també l'impacta i li torna a fer 2 de 10, que seran 12. I ja s'està que cau aquesta pobra senyora. Llavors l'altre atacarà l'altre soldadito marinero, i com que té multiatac tiro dues vegades i així m'ho estalvio, impacten els dos, 2 de 10 i 2 de 10, amb el mateix punyet dels pebrots. Per tant, li treu 13 punts de mal a un dels soldats. Fet això, ja hem fet el torn de tots els quotoa simpàtics. I tornarem a començar la roda.
3: No. Falta el meu torn.
2: Ah, és veritat, pobre Isard, no! T'he mentit. I no començarem a no tornarem a començar la roda. Li toca a l'Isard, perdó. Mare meva, em sap greu.
5: L'Isard es posarà de peu amb la ballesta a mà, dispararà ràpid a l'arxipresta del pare profund. Que amb un 16.
2: Sí, impacta, tira pel malet.
5: Seran 5 punts amb el punxat.
2: That's enough. That's enough, that's fucking enough.
5: Pues això, Lizar.
2: Digue'm què.
5: Lizar, veient el panorama, farà el mateix que ha fet el Mendel. S'aixecarà. Ja m'heu tret de sobre el tio que m'estava amenaçant a mi. Llavors anirà corrent amb la resta del grup i mentre està corrent, mirant cap enrere, deixarà anar un virot de la seva ballesta que se li clavarà al coll de l'arxipresta.
2: Molt bé. Doncs veieu com la senyora rep l'hòstia i, de fet, just abans de morir, quan rep és un virot el que rep? És una fletxa?
5: Sí, un virot de la
2: rep
5: llista de mà.
2: Rep un virot al coll i amb la poca veu que pugui treure d'allà, l'últim crit és per cridar al seu déu i dir Lemoc Gogun!
3: Esperes tu.
2: I de fet, si el Minairó pot fer el que m'ha acordat,

0: música que he de parlar. Hi ha un altre so que creix per damunt dels crits barbotejants dels Quotoa i d'aquesta arxipresta. La fosca superfície de l'aigua, més enllà de la vostra àrea, es mou i genera bombolles i escuma. I hi ha un tentacle gruixut i llafiscós que brota de l'aigua, seguit d'un altre. M'agradaria trobar la segona part del que he escrit, la veritat. Ja ho he mogut tot. Ui, ja m'ho he menjat. Cago en Déu. Perdoneu, eh? Demasiados papeles. Bueno, doncs... Ah, no, clar, és que és aquí. Llavors, hi ha dos caps monstruosos que trenquen la superfície de l'aigua. Tots dos semblants als rostres d'uns babuïns enfadats i repulsius. No estan pas separats perquè formen part del mateix cos. Estan enganxats al mateix tronc i els ulls vermells del monstre estan encesos amb bogeria i set de sang. Són uns ulls que tu ja has vist. Són uns tentacles que tu ja has vist. La criatura que s'aixeca al llac fosc deu fer uns 30 peus o més, que són gairebé 10 metres d'alçada. I l'aigua li baixa per l'esquena i les espatlles com una cascada. Un cop s'acaba d'alçar, el gran dimoni gira tots dos caps cap a la costa on sou i rugeix. Encara és lluny. Però si algú a la infrafoscor ha sentit a parlar d'aquest bitxo, pot ser molt ben Belisar, que si no s'equivoca, reconeix que en realitat el Lemogorgon és una altra manera de dir Demogorgon.
1: Ok.
0: I necessito que...
2: Tens la portada del llibre a mà?
0: Sí. Sí que la tinc, sí.
3: Uf.
0: God. Aquest senyor.
2: L'Isar sabria qui, eh? Vull dir...
0: Sí, jo crec que sí. Vale. A mi em sembla una cosa bastant... També tenim aquesta imatge. Uh-huh. Ens agrada molt aquesta imatge. El teniu lluny. Perquè tota la intenció de venir...
1: Sí, jo crec que no podem enfrontar-nos a ell, no?
2: Sospito que no.
1: 10 metres.
0: I, de fet, necessitaré que tots em feu tirades de salvació de carisma.
2: Ai, ai, ai.
1: Salvació de carisma.
2: És contra ser encantat?
0: No.
3: No. Mai és contra ser charmed, eh?
1: Que se li suma...
0: Carisma.
2: A la teva salvació de carisma. O sigui, en el teu cas hauria de ser...
1: Més sí, o sigui, el que hi ha
2: aquí. Pot ser que sigui més 6, sí.
3: 22.
1: Vale.
0: Mm-hmm, molt bé.
3: Ah, no, de salvació de carisma. Com funciona? Ah, més 5, a 24. No, sí, 24.
0: No pot ser que sigui més 5 la teva, no? Si és...
1: Té bastant carisma.
0: Per això, i... no, i a més és la seva d'això, on s'hauria de ser més alta. L'hauries de tenir marcada, jo crec.
1: Jo la tinc
3: marcada, això que és més 5, més 6, pot ser.
0: Ah, punyeta.
2: O sigui,
0: vale.
2: És el teu carisma, no, llavors, més la teva competència.
0: Clar, quant tens de carisma?
3: Tinc 3 de carisma.
0: Ah,
3: llavors
0: sí, ja
3: està bé. Està bé, està bé. Però...
0: La tens marcada, per tant...
2: Sí, o sigui, el teu carisma més la teva competència.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Que tens... és el 6.
0: Exacte.
1: Vale.
0: És el que li sumes al dauet. Doncs això.
1: Vale, tiro per les... Has de tirar per la resta, també?
0: Sí, heu de tirar per la resta.
3: Ah, és cert. Clar, i els bonificadors de competència d'aquesta gent no tenen competència.
0: El que
2: tinguin de carisma. Exacte.
3: Exacte. No tenen competència. Vale. Vale. Bupido, 15.
1: Vale. En diem?
0: Sí, sisplau.
1: La nana, 11.
0: Vale.
1: Bastant fluixet. El Jimjar, 22.
0: Guai.
1: I la Eldes, 5.
0: Vale.
3: El Bupido, un 15.
0: Nice.
3: El Mendel, un 24.
0: Vale.
3: I el Drendil, un 0. Perquè és 2 menys 2.
0: Vale.
3: Poc carismàtic.
2: L'Isar, un 15.
0: Uh-huh.
2: L'Escambell ha vist el 0 i dirà jo puc millor i traurà un menys 1 amb el 2 menys 3 de carisma.
0: Okay.
2: I al revés i l'inrevés tirarien en avantatge, però la primera tirada ja han tret un 20 natural.
0: Molt bé, molt bé, molt bé. Ok, Doncs hi ha certa gent que no passa aquesta tirada. Uh-huh. O sigui, la Nana i l'Eldez no la passen. Òbviament, aquell zero tampoc la passa. Quins eren els altres números, perdó, Gerard?
3: 15 del Bupi de 24.
0: Vale, aquests dos, estupendo.
2: L'escambell, un menjo.
0: Pel que sigui, no la passa. Al revés, en revés, sí. Per qui no la passa, necessito que em feu tirades percentuals. Agafar els dos daus de 10 i tirar a veure quin número us surt. I, òbviament, tinc un altre senyor aquí que no ha tirat res. Que no el tinc ni en compte, pobret meu. Que no la passa, tampoc.
2: L'escambell ha tret un 55.
0: Vale.
3: El Derendil un 11.
0: Vale, un momentet. Ara, quan em digueu el què...
3: Vale.
0: Passo. Un 55. Amb un 55, l'escambell es pensa que té més d'una ment dins del seu cap.
2: Ah.
0: I s'ho pensarà durant 10 minuts.
2: Bueno, vale.
3: El Derendil un 11.
0: Amb un 11, el Derendil es pensarà que hi ha algú que l'intenta matar i que l'ha de pagar abans no el matin. Més enllà dels quotó evidents que es pensa que el volen matar.
1: La Nana, un 60.
0: Amb un 60, durant 10 minuts, la Nana no serà gens amable amb algú que li porti la contrària. Dirà, si no estàs d'acord amb mi, a hòsties et convenceré de la meva manera de veure les coses.
1: Ok. I la Eldez, un 33.
0: Amb un 33, l'Eldez es pensa que només hi ha una solució a tots els seus problemes, que és matar a tothom. I a tot això, tenim aquí un...
1: Durant quanta estona? O...
0: 10 minuts.
1: 10 minuts, també.
0: Amb un 29, el Xuxer, de sobte, ja no és el pacifista que coneixeu, perquè també pensa com l'Eldez i és l'única solució, assassinar tothom.
1: Vale.
0: Ok.
1: Aneu bé. Ara sí que acabarà el torn.
0: Ara acaba tota la roda. I torna a començar el Mendel.
3: Ah, sí que marxo i das.
2: Agafa l'escambell.
3: Ah, puc agafar l'escambell, que és una acció...
2: Crec que no...
0: És tan petit.
2: O sigui, tens una acció gratuïta d'interactuar per recollir una cosa.
1: Quan tens la força...
2: Clar, el que és suficient,
1: no?
2: El que queda a mans de les Raquel és si t'afecta el moviment. Però per això dic que l'agafis tu, perquè ets el que corre més.
0: Sí. Sí, quin és el teu bonificador de força?
3: Més 1.
0: L'escambell tampoc, no, clar. O sigui, no ets el més forçut, però...
2: Si no, ens l'anem passant.
0: No, jo crec que té bastant de sentit. Llavors, clar, ara el que esteu fent... Òbviament, tothom està cridant desesperat amb l'aparició d'un monstre dimoni. I a més... Teniu tots els seguidors del Pare Profund s'han parat a adorar-lo.
2: Vale.
0: I estan cridant i adorant el seu Déu. Se senten molt afortunats d'aquesta visió meravellosa. I si teniu temps de veure alguna cosa, hi ha certs Quotoa que estan començant a desaparèixer a tocar del penya-segat. Alguna cosa els està xuclant.
2: No ens acostem al penya-segat.
3: Vale.
0: Ok. Dit això, el que hauries de fer és fugir a través d'absolutament tothom. Tothom està bastant moda boig i per tant no serà fàcil esquivar a tothom, però llavors hi haurà una part que serà córrer fins, entenc jo, on teniu el moll amb
2: sí,
0: el...
2: Exacte,
0: estupendo.
2: Sí.
0: Doncs això, fes-me això i tu ja estaves un amic... No, no, encara no havies arribat a centrar la gent. Agafes l'escambell, arrenques a córrer.
3: Sí.
0: Hauràs de passar d'entre gent. La gent està armada, però perquè els Quotó en general sempre van armats. No estàs passant entre els Quotó a soldats, per exemple. Vale.
2: Pots fer un on de trueno per obrir-te pas.
3: Mata a tothom.
0: Podria, seria... Bueno, potser et tornes una mica més boig, però no passa res. Ok. Entenc que vas cap allà, passes pel costat d'uns quants Quotoa que no et fan ni puto cas.
3: Vale.
0: Perquè estan a la seva. Per tant, jo entenc que estàs a mig camí de córrer. Fota-li.
3: Sí, sí.
0: Sí, sí, genial.
1: Amb l'escambell.
0: Sí, agafa l'escambell i arrenca a córrer i el moviment és, bueno, és l'escambell, vull dir, al final. Vale, Eldez.
1: Vale, la Eldez.
0: Que no ha passat el de Xonses, sí. I que es pensa que l'única manera de fugir i de fer-ho tot és matar tothom.
1: Sí, tenia a prop l'escambell, però ja se l'han dut, llavors.
0: Exacte.
1: Good. Ara mateix crec que no té ningú a prop, llavors...
0: Exacte.
1: Apretaria a córrer cap a, també cap a... Això pot fer, vale. No, suposo?
0: Sí. O sigui, pensa que la millor opció és matar tothom, llavors potser, no sé si sí. Apretaria a córrer i es carregaria algú pel camí.
1: No pot fer cap tirada de salvació ni res, o sigui, per resistir-se.
0: No. Durant 10 minuts es pensarà que l'única manera d'aconseguir el que vol és matar.
1: Sí. Pues no,
2: si algun Quotoa se li posa pel mig.
0: Efectivament. I, o sigui, passa pel costat d'uns quants Quotoa. Llavors jo crec...
1: Hi ha alguna alternativa a això? Entenc que no.
0: Em sembla que no. Doncs,
1: pues, o sigui, apreta a córrer cap a... cap al port també.
0: Uh-huh. I hi haurà algun Quotoa pel mig que s'endurà i per tant fes-me la tirada d'atac de l'Eldez perquè es pensa que és el millor que pot fer.
1: Amb l'espasa, suposo.
0: Sí, sí.
1: Quan més 4 de 8, arret, un 10 de 6, o sigui, he de tirar un de 20 per veure si li dona.
0: Uh-huh.
1: 8, bé, més 4, 8, 9, 10, 11, 12.
0: Doncs no, no li dona. Vale.
1: Vale.
0: Siguiente. I l'Eldez arrenca a córrer i, sí. I ja està. I ha intentat atacar un, però ha fallat, com sempre, l'Eldez. Sí. Fet això, o en el moment
1: sí,
0: parla...
1: I, bueno, digues. Clar, ha corregut el màxim que podia, que són 30 peus, uh-huh. I ha fet servir la seva acció.
0: Exacte.
1: Per atacar. Vale.
0: I ara li toca a la nana.
1: La nana apreta a córrer també. Uh-huh. Ella simplement està molt enfadada.
0: Sí, priori, no li portis la contrària.
1: No li portis, si ningú no porta la contrària.
0: Si ningú li porta la contrària, ja estaria.
1: Llavors, corre... 30 passes, que és el que pot fer, i fa servir la seva acció per córrer uns altres 30.
0: Vale, perfecte.
1: No? Això ho pot fer. I sí. Ja està. Si ningú li porta la contrària, no...
0: En principi, no. En principi, no. Passa per el costat de la gent, però la gent està com molt tal.
2: Ui, estem en combat encara?
0: Sí.
2: Vale.
0: O sigui, hi ha molta gent en combat. La nana podria decidir, per exemple, atacar algú ara mateix, perquè o sigui, no s'ha parat tot.
2: Vale.
1: Jo entenc que com no ens estan atacant...
2: Sí, no, 100%.
1: I també perquè estava a prop del penya-segat.
0: Exacte. Següent torna del Jimjar.
1: Vale, el Jimjar
0: que ha passat estupendament la tirada.
1: Fa exactament el mateix. Ell corre menys 20 passes, corre 20 i fa servir la seva acció per córrer unes altres 20.
0: Perfecte.
2: I pot fer servir la seva acció addicional per córrer 20 més.
1: Sí, té un dash i encara pot córrer uns 20 més.
2: Clar, és això, vale. Canning Action és això, pot fer dash com acció addicional.
1: Vale, doncs també fa dash. Llavors,
0: perfecte.
1: 20 més 20, 40, més 20, 60.
0: Sí, arrenca a córrer com un desgraciat. Estupendo. Passat el Jimjar, Vupiro i Deren...
1: Bueno,
0: digues.
1: No sé si... Clar, pot fer una servir un innat spell, però llavors sí que seria l'acció. Sí.
0: Exacte.
1: Tal. No, jo crec que apreta a córrer.
0: Vupido i Derendil.
3: Vupido i Derendil, el mateix que tots.
0: El Vupido, què li passava? Què dic que li passava?
3: El Vupido no li passava res, el que li passa algo és al Derendil, que es pensa que algú el vol matar.
0: Ah, bueno.
3: Que realment és una realitat.
0: És cert.
3: El vol matar un bitxo segant de dos caps.
0: Sí.
3: Els dos corren cap a... Els dos corren cap al... Cap al...
1: Port.
3: Cap al port. Només que el príncep Derendil corre amb por de que algú el vulgui matar.
0: Exacte. Per cert, les persones que no ho han superat, apunteu-vos que hi ha hagut una tirada d'aquestes que no s'han... Rotllo, un asterisc, un algo.
1: O sigui, per comptar el temps, vols dir? Fins que es passa, o per què és?
0: No, perquè sapigueu que això ha passat una vegada.
1: Vale.
2: It's a surprise tool that will help us later.
0: Exacte.
1: Vale. 10 minuts, no sé quants, són un munt de tons.
0: No, això és igual, el tema vale. Dels 10 minuts.
1: Vale. Doncs pues l'Eldez ha fet
0: crec...
1: un i la nana ha fet un altre.
0: Molt bé.
3: I ja està, els dos fan servir el dash per...
0: Perfecte.
3: Per fer
0: per sortir corrents.
3: Sí, sí.
0: Perfecte. A tot això... Ai, que aquests no els he tirat res, jo. Ah, ok, no la passen. I tots els de Xonses amb un 22 crec que també volen matar tothom, ara no me'n recordo.
1: També hi ha el petit, el Duergar.
0: És veritat, pobre
1: que l'he rescatat. Si no arribo a tallar, et queda allà.
0: Bueno, el Duergar no la passa. I el Duergar d'allà chilling tranquil·líssimament. I el Duergar es pensarà que també algú l'intenta matar i òbviament és l'absoluta veritat. I l'altre, tots els Quotoa bueno, comencen a atacar. Faré els atacs, però bueno, o sigui, no sé si paga gaire la pena. Bàsicament es peguen entre tots
1: els que tenen més a prop, no? En plan,
0: sí, o sigui, prefereixen atacar els que no són els seus col·legues, però ara mateix veureu com tots s'ataquen entre tots. Sí. I com que em sembla que no paga la pena posar-me a tirar daus d'aquesta manera, enteneu que tots els Quotoa
2: s'estan rebentant entre ells.
0: I a més, amb cert avantatge, perquè no s'estan defensant els altres Quotoa. Per tant, hi ha alguns Quotoa que ja havien desaparegut a tocar del penya-segat, i uns altres que estan rebent hòsties sense parar dels Quotoa seguidors de la Mare del Mar. Mm-hmm. Llavors, en queden molts menys ja, però vosaltres ja no els mireu, tothom arrenca a córrer. Els Quotoa s'estan pagant entre ells, l'arxipresta s'ha fotut a pagar-se amb un dels soldats totxos, totes aquestes coses. Llavors, revés i revés.
2: Es posaran a córrer. Les 40 passes que poden córrer.
0: Perfecte.
2: Sí, ja està.
0: Molt bé.
2: Segueixen així difuminats, els atacs contra ells tenen desavantatge.
0: Vale.
2: A no ser que els Quotoa tinguin algun tipus de visió màgica que els hi permeti ignorar les il·lusions.
0: No passa. Bueno, jo sàpiga, tenen percepció xula els Quotoa, però...
2: Sí, però a no ser que no tinguin True Sight...
0: Bueno...
2: Si tenen True Sight...
0: No tenen... però els poden percebre.
2: Ah, mira.
0: Poden percebre la seva presència, que estigui a 30 peus, si és invisible, o al pla eteri.
2: No són ni invisibles ni al pla eteri.
0: Ah, bueno.
2: Senzillament estan com difuminats.
0: Ah, bueno. Plan...
1: És blur, no?
0: Bueno, sí. si estan difuminats, ja els podien... percebre rotllo.
3: Sí,
2: perquè és com no sé si està aquí o 30 centímetres cap a l'altre costat.
0: Molt bé, doncs ja està. Tot ok. També perquè tota la resta estan com... tenen molta, estan passant moltes coses al mateix moment. Molt bé. Isar.
2: Em posaré a córrer, també. Aniré corrent amb la resta del grup. Si algun Quotoa s'ha d'emportar una estocada perquè aniré més ràpid que donant la volta, se l'emportarà. Però tampoc em pararé a lluitar amb ningú, vull dir, estic
0: perfecte.
2: Corrent a gas.
0: No es foten pel mig, no... Tothom està en absolut caos. Molt bé. Abans de començar... Bé, de fet, jo crec que estareu ja fugint una bona estona. El Xuxer també ha arrencat a córrer amb vosaltres. Però bueno, això... perquè ell, tot el que sigui, fotre's d'hòsties... no l'apassiona gens, per tant també surt corrents amb vosaltres.
1: Però també estava com encantat, no? Crec.
0: Sí, aquest...
1: Què li passava?
0: Que aquest es pensa que l'única manera de solucionar-ho tot és matant. Per tant, algun dels Quotoa pel mig del seu camí li clavarà una hòstia.
1: Hauré de fer penitència després.
0: Exacte. I n'hi ha un que ha rebut una hòstia del Xuxer, una... ja t'ho diré, una mossegada del Xuxer.
2: Uau.
0: I mentrestant, o sigui, li clava i surt corrents també, com vosaltres. A tot això, quan heu anat fugint passant per davant del penya-segat, a banda de veure com hi ha gent que comença a desaparèixer, sentiu com un aleteig, com un salt des de l'aigua, aleteig, i després el barboteig de l'aigua. Abans de començar la ronda un altre cop, que ja no la farem ben bé, veieu com el Demogorgon s'acosta i comencen les onades a arribar molt més, amb molta més força a la vora del mar, del llac fosc. Llavors, tot de bombolles, escuma, i els tentacles perillosament es comencen a acostar. Per tant, val més que no estigueu allà enmig. I en la vostra correguda arribeu al que és els molls. Els Quotoa estan molt desconcertats, tots, absolutament tots ells. I bé, teniu el senyor Quotoa que hi havia...
2: Exacte, pujarem capità. Corrents al barco i li direm en plan, pots hissar les veles ara mateix perquè aquesta cosa ens costarà la vida, si no.
0: Sí, dubte. No sap si se n'ha d'anar.
1: Ja, és que no sé si és millor d'anar al bosc un altre cop.
2: Ah,
3: Que no torna a ficar-se l'aigua.
2: No, l'aigua. A quanta distància hi ha...
0: Una quanta distància, però ara mateix l'aigua s'està tornant boja, per tant...
2: Vale.
0: Però... el senyor diu que sí, si voleu, arrenquem.
2: Crec que... O sigui, més que res per un tema de velocitat, en plan... Vull dir, sí. Perquè si aquesta cosa arriba a terra, sí. Amb les passes que fa, jo crec que corre més que nosaltres.
1: O sigui, pot sortir de l'aigua, entenc, no? Aquesta cosa? O sigui, no és...
2: Suposo... Sí, jo he sentit a parlar d'aquesta...
0: O sigui, a més el bitxo està anant cap a la vora. O sigui, no està nedant, Chili. Sí. No, està caminant cap a l'aigua. I el moviment del seu tronc, perquè és enorme... Sí. És el que està portant totes aquestes onades boges.
1: I amb el vaixell podem anar com en una altra direcció
0: sí,
1: que no el vingui?
0: Sí, tant.
1: Pues sí, pues
2: fotem-li.
0: Perquè s'està dirigint cap al seu altar, el bitxo.
1: Vale.
0: I s'està centrant, o sigui, no és que hagi vist que marxeu i us mira vosaltres.
1: Ja, és en general.
0: S'està centrant, de fet, en el seu altar i, per tant, en tots els Quotoa que durant aquests mesos li han estat oferint...
2: Som Menees fugint de Troia, ara mateix.
1: Li és igual, però sí, agafem el vaixell i anem com en una altra direcció. Sí.
2: Vull dir, si ens hem de desviar una mica del rumbo directe per allunyar-nos més d'aquest bitxo, em sembla fantàstic.
1: Sí.
0: Molt bé, doncs arrenqueu, el vostre capità també arrenca, li fot el vaixell. I el que sí que, quan el vaixell comença, necessitaré que tots em feu una tirada de salvació de força o de destresa. El que us vagi millor, absolutament per tothom, perquè un d'aquests tentacles llarguíssims del Demogorgon ha fet remoure el vaixell i hem de saber què passa.
3: Jo 21.
0: Vale.
2: Jo 14.
0: Vale. Sí, teniu el vaixell remogut, tot d'onades que van per damunt, tal.
1: La nana, 16.
0: Vale.
1: El Jim Jarpin.
0: Vale.
1: I la Eldest, 7.
3: El Bupido, 15.
0: Vale.
3: I el Derendil... El Derendil, un 5.
2: Hòstia. Mira, l'Escambell també. Hòstia, i el revés i el revés, un altre 20 natural.
0: L'Escambell, un 5, també? Sí. Déu meu senyor. Vale. Qui no hagi passat la tirada...
2: Amb quant la passem?
0: Amb un 10. Qui no hagi passat la tirada, el que veieu és que tota aquesta força de l'aigua els ha enviat cap avall, al llac.
1: Han caigut a l'aigua.
0: Han caigut a l'aigua.
2: Ai, l'Escambell.
0: El Xuxar ha caigut, l'Eldez ha caigut, l'Escambell ha caigut, el Bupido...
3: El Bupido no ha caigut.
0: El Derendil ha caigut. Tenim 4 persones a l'aigua.
2: Tari, hi ha corda? A sobre, en plan, a la coberta del vaixell.
3: Jo tinc mano màgica.
2: Pots aixecar un quilo.
3: Un quilo, pot ser. Oh,
1: quant pesa l'Escambell?
0: Més d'un quilo.
3: Més d'un quilo.
2: L'Isar buscarà alguna cosa. En plan, vull dir, és un barco, ha d'haver-hi corda.
0: Sí, hi ha corda.
1: A vegades flotadors, també, fins i tot.
0: No ens passem.
1: Vale.
0: És un vaixell no que porten
2: encara
0: peixos.
1: Sí.
0: Vull dir, a ells no els importa caure. El Xuxar no, o sigui, està agobiat perquè ha caigut a l'aigua, però és un amfibi, no li importa. I els peixos en general, els Quotoa, no... Digues.
1: Tinc guit de plomes.
0: Bueno, la caiguda ha estat més amenitzada, si la vols fer servir.
1: Han caigut més a poc a poc.
0: Exacte.
1: Però vull dir, però potser...
0: No es fan mal, però són a l'aigua igualment.
1: Sí, però vull dir, no sé si ens dona temps a reaccionar més ràpid amb un guit de plomes o alguna cosa.
2: Crec que caus 60 peus per torn, no? Amb
1: no
2: guit de plomes.
1: No ho tinc clar, pot ser.
2: No sé que estiguem a més de 60 peus de l'aigua.
0: No ho esteu, no.
1: No té cap efecte rellevant.
0: No teniu un creuer.
2: No, és bàsicament per, en plan, si et caus d'un precipici
1: sí,
2: o alguna cosa així.
1: Ja, però jo què sé. Llit de plomes. El ritme de caiguda d'una criatura s'alenteix 60 unitats per ronda fins que l'encanteri acaba. Si la criatura aterra abans que l'encanteri acabi, no rep dany de caiguda i pot aterrar d'en peu si l'encanteri acaba per a aquesta criatura.
0: Bueno, no tens pràctica en el que tu vols fer ara mateix.
1: Raig de gebre...
2: Jo això, intentaré tirar una corda amb... Hòstia, l'Escambell no la pot... L'Escambell ha caigut a prop de la Eldez?
0: Sí, vale.
2: Intentaré tirar la corda en aquella direcció.
1: Jo faig servir mag de mà, mag, oi? Mà de mag.
0: Mà de mag.
1: Perquè la mà agafi la corda
2: Molt bé.
1: I la, i la envolta al voltant del,
0: bé,
1: de l'escambell.
0: Molt bé, nice. Només és l'escambell. Teníem la L des d'allà al costat.
1: Ah, bueno, sí, pot...

0: que les onades estan dins del vaixell, sí. El vaixell no para de remoure's. Llavors, aquestes quatre persones que tenim, Escambell, Eldez, Xuxer i Derendil.
1: Sí.
0: Recordeu-me com tireu la corda.
1: La nana em fa servir amb mà de mag, perquè la mà de mag agafi un extrem de la corda, la nana té l'altra o el lliga on sigui, i envolta el príncep Derendil i l'Escambell.
0: I l'Escambell.
1: Sí.
0: Vale.
1: Tu has tirat la corda en direcció a l'Eldez.
2: Sí, o sigui, tu has agafat una altra corda.
1: Sí.
2: Vale.
0: Vale.
1: Vale.
3: I el Derendil, on està col·locat? Perquè si estan col·locats a prop, potser podem estirar.
0: O sigui, no han caigut tots concretament al mateix lloc.
1: Sí.
0: Hem tingut la sort que l'Eldez i el... Clar, són l'Eldez i l'Escambell els que estan al costat, eh?
1: Vale, doncs els envolto.
0: L'Eldez i l'Escambell estan al costat, el Derendil està més allunyat, i et diria que el... Bueno, i el Xuxer també està per allà, però no estan al costadet.
1: Bueno, però el Xuxer s'ha anat.
3: El Xuxer pot tornar perfectament, no?
0: Exacte.
1: A pensar que havia caigut el Bupido.
0: Bueno, no pot tornar perfectament. És molt difícil ara mateix anar-se.
1: La meva prioritat almenys no és.
0: No es
1: morirà. Sap respirar, no?, sota l'aigua.
0: Sí, exacte.
1: Pues que se meta dentro i ja està. O sigui, jo he envoltat a Eldez i a l'Escambell.
3: I nosaltres el Derendil. O amb l'altra corda que hi ha, doncs...
1: Tu tens mà de mag.
3: Jo tinc mà de mag, sí.
1: Pots fer el mateix.
3: Però també pot agafar-se, no? Però vull dir...
1: A la mà.
3: No, ells,
0: clar, però per dirigir la corda,
1: sí, exacte,
0: se'n vagi per
1: allà. Pots agafar la seva corda i guiar-la cap allà. Vale.
0: Molt bé. Vull tirades de salvació de força per l'Escambell, no, perquè entenc que l'agafen a ell.
1: Sí.
0: Pel Derendil i per l'Eldez.
1: Vale.
3: 1.
0: El Derendil
3: 1.
0: Estupendo.
2: Què li suma?
3: Més 3.
2: Un 4.
3: Sí, un 4.
1: Puc engrandar perquè tingui més un extra de força.
3: Més 2, no? Igualment.
1: No crec que sigui tal.
0: No.
1: L'Eldez, un 16.
0: Vale. L'Eldez s'agafa perfectament a la corda.
1: Amb l'Escambell.
0: Exacte. I el Derendil no ho aconsegueix. I se n'estan anant enrere.
2: Jo estiraria de la corda on hi ha l'Escambell i l'Eldez.
0: Vale.
1: Pots tornar a provar?
3: Podem tornar a tirar la corda?
0: Ets tu sol que estires de la corda?
2: No ho sé, ja... Sí.
1: El Gymshark t'ajuda.
2: Sí.
0: Vale. Una tiradeta tontita de força per estirar de tots dos.
2: M'està ajudant?
0: Amb ajuda del...
2: Força
0: del
2: o atletisme?
0: atletisme, si vols.
2: Vale. No és molta diferència,
0: no, però it's not much, but it's not work.
2: Aquest està borratxo. Això és un 1 que l'ignorarem, serà un 16.
0: Ok, sí, de mica en mica l'Eldez s'aguanta bé, agafa bé l'Escambell i entre tots dos esteu aconseguint pujar. No és aturada dramàtica, però ara mateix la situació és que l'Eldez i l'Escambell estan a mig. Sí. O sigui, heu aconseguit treure'ls a l'aigua,
2: sí,
0: i esteu a mig camí de recollir-los.
3: La mà màgica li pot apropar la corda al Derendil o...
0: Sí, la tenia apropada. El que passa és que se li està escapant de les mans perquè no té la força.
1: Vale.
0: I
3: la mà màgica el pot embolicar perquè passa una mica com el que passa amb el...
0: Pot intentar-ho.
1: Puc fer servir també la meva mà màgica, en plan, fem servir les dues. Que siguin
0: clar,
1: dues
0: però
1: mans.
0: No té, o sigui, podreu col·locar bé la corda, sí, però no té força per estirar la mà màgica, eh?
3: No, però estem estirant nosaltres des del barco.
1: Sí, el lligarem.
0: Clar.
1: Sí, és com que el lliguem al voltant per nosaltres estirar-lo, llavors. Saps? O el puc engrandar i reduir perquè el tingui més força.
3: Perquè faci peu. Potser farà peu.
0: Bueno, el futur del príncep Derendil està complicat. Gerard, tira'm un altre cop salvació de força. Ara el DC és més alt i si no el passa és possible que se'n vagi...
3: Al fons del mar.
0: Del llac.
3: Puc tirar la inspiració bàrdica?
0: Pots.
1: Vale.
0: Sí, tant, endavant.
3: Visca Derendil, ara mateix no em surt cap cançó perquè estic preocupat pel teu benestar. No em sap greu. Vale, i això és sumar-li un dado a 4 després. Tiro primer el dado a 4 per veure si és bona augúria. 2.
2: És un dado de 6, no? La inspiració bàrdica?
3: Encara no. Crec, no? O sí?
2: Crec que comences amb un dau de 6.
3: És un dau de 6, tota la raó. Dau de 6.

0: És o no?
1: Bueno, un 1 és o no?
0: Potser,
1: o
0: sigui, potser és algo, sí.
1: Pot anar allà.
0: I un 16. 16 més 1.
1: I la força.
0: Més 3, 20.
2: Oh, 20. Bueno, és un algo.
0: Com ha patit, la
2: mare. El príncep de Rendil, finalment, després d'aquest moment en què s'estava ofegant, s'estava agobiant moltíssim, se li ha escapat la corda, s'ha ofegat amb les dues mans màgiques, li heu tornat a acostar la corda, heu intentat embolicar-lo, ell l'ha tornat a agafar i finalment no se li està escapant de les mans.
3: Vale.
2: I per tant el teniu allà penjat però enganxat a la corda.
3: Vale.
2: Totes les onades l'estan empenyent cap enfora. Se li està fent molt complicat aguantar vale. enganxat a la corda. I l'hauríeu de pujar a...
3: sí.
2: Mentre passa tot això, el Ginger i tu esteu pujant, l'Eldeth sí. i l'Escambell.
3: Quanta força tens?
0: Jo tinc 1 de força.
3: 12.
0: Més 1.
1: 12 més 1, sí.
0: 12 més 1.
3: Vale. Jo faig servir l'encanteri de grandesa reduït per fer més gran al Mendel.
2: Molt bé.
3: I això, si no m'equivoco, vaig a mirar...
1: Dóna avantatge, no? Crec.
3: Avantatge i no sé si alguna cosa més. Engrandir la mida de l'objecte, suplica el seu pes, multiplica, incrementa la seva mida per una categoria, si no hi ha suficients, bla, bla, bla. L'objecte té avantatge en controls de força i salvaments de força. Les armes també creixen i els atacs amb elles causen un dau de 4 de dany extra. Tens avantatge.
0: Tinc avantatge.
3: Sí, que també si jo t'hagués ajudat, doncs també, però bueno, així queda més xulo.
2: Sí. I a més el bonificador de força és millor, no? Entenc jo.
1: No, és, et dona avantatge només.
2: Ah, ok. Sí, vale. Bueno, it's something. Fota-li.
0: Vale. Pues llavors és un 15 més 1, que són 16, i és un 12, és un 15 més 1.
2: Vale, és un 16 en total.
1: 16. És una tirada d'habilitat?
2: Sí.
1: Tens competència en estirar en el que sigui això? No sé quina habilitat és.
2: Atletisme, suposo.
1: Tens competència en atletisme?
0: Tinc un atletisme que te cagues.
1: Però la tens marcada?
0: Sí, acrobàtics, no?
1: Atletisme.
2: Atletisme?
0: Atletisme? Atletics. Ah, no la tinc.
1: Vale, llavors, és un bard, sumes la meitat de la teva competència. Que això mai te'n recordes, però li sumes la meitat de la teva...
0: però crec que ja està sumat.
2: Sí, crec que està feta la matemàtica, les seves habilitats.
1: Vale.
2: Sembla que sí.
3: Però llavors no està tirant per força, està tirant per...
1: atletisme, però que cau dintre de força.
2: Exacte.
3: Sí, però no sé si tens competència en atletisme o tens alguna cosa.
2: No,
0: però és més bo el bonificador d'atletisme que de...
1: que de força.
0: Que de força. Que és un 15 més 2.
1: Exacte.
0: Vale.
2: Sí.
0: 17.
1: O sigui,
2: 17.
1: 15. Sí. Sí, exacte. Sí.
0: 15 més 2, vale.
2: Sí, sí. Vale. Bueno, veieu com la nana ha agafat ràpidament el seu llibre de receptes o focus arcà, qui sap, segons el dia. El que dius, amb la mà s'ha dirigit al Mendel, que tampoc no s'ho esperava, i de sobte el Mendel ha començat a veure com la roba li va petita perquè s'ha anat fent més gros i els bíceps de sobte són fortíssims.
1: Mamadíssim.
0: No ho eren abans, ara sí que...
2: No ho eren. Els elfs no es caracteritzen per ser els més mamats de tot el... Llavors, el Mendel, que s'estava barallant i s'estava preocupant i fins i tot li ha recitat un poema molt mal fet fruit de l'estrès al príncep de Rendil, ha agafat amb força la corda, l'adrenalina el deu haver ajudat, ha començat a estirar i tan gros com és el príncep de Rendil, finalment heu aconseguit que la gent que ha caigut, excepte el Xuxer, arribi un altre cop
1: a la barca.
2: A la barca. Yipi. Llavors, després d'aquest caos, les onades continuen atacant el vostre vaixell. Veieu a la llunyania cada cop més com el Demogorgon s'acosta a Slobodob i no hi podeu fer gran cosa.
1: Chao, pescao.
2: No. I a mesura que us aneu avançant cap a la direcció, que no us heu ni preocupat de dir al capità, però el capità també veu clar que allò només
1: prioritat
2: ha de tirar...
1: o lluny.
2: Exacte.
1: La direcció que volem anar és lluny.
2: Exacte. De mica en mica les onades deixen d'arribar de manera tan contundent i així com heu hagut d'abraçar-vos al màstil del vaixell o a la barana o us heu fotut a dins de la poca caseta que hi ha en aquella barca, que tampoc no són la gran cosa, i veieu com el capità s'està barallant amb l'aigua, al final és, ara mateix és un moment molt difícil per navegar, finalment la calma comença a arribar. No és el llac més tranquil del món mundial, però ja no us arriben ni els espatecs del tentacle del Demogorgon, ni les onades grandioses que us fan fora del vaixell, i tots xops al damunt de la barca. Sou conscients que heu escapat d'una mort segura.
3: Bueno. Del Xuxar no sabem res.
2: El Xuxar no hi és.
3: Val. Ok.
2: Thank you for your service. I jo crec que és un bon moment per posar fi a aquesta sessió en què heu vist un dels grans senyors dimonis de la infrafoscor.
0: I el malo malíssim.
3: Ok.
2: Això si només n'hi ha un.
0: Bueno, un dels malos malíssims.
2: Ah, això sí.
1: No va dir, l'Isar en venera un altre, tot i que sí.
2: Exacte.
1: La Norda és príncep dimoni també.
2: Exacte.
0: Wow.
2: Déu ni duret, eh?
3: Estan vius?
1: Estem vius.
0: Tots, quasi.
2: Esteu vius i heu escapat, això?
3: Mira.
0: Estem vius quasi tots.
1: Que guapes les il·lustracions.
2: Estem vius. Molt bé, enhorabona.
3: Tenim provisions.
2: Esteu vius i esteu tots vius.
3: Sí.
2: Que això era una cosa complicada.
3: El Xuxar. Tenim provisions, tenim vaixell, anem armats, tenim una bossa de perles.
2: Molt bé.
1: Fantàstic.
3: No tenim diamant.
0: Un llibre de cançons.
1: Només pot anar millor.
2: Yipi! Que tingueu molt bon cap de setmana i esperem que totes les vostres tirades siguin un 20 natural.
3: Adéu!

0: ça te va pâter.
1: Estàs escoltant Ràdio Cardedeu.

0: escolta la ràdio feta per totes nosaltres.
1: Ràdio Cardedeu, 90.7 FM.
2: L'Ajuntament de Cardedeu, a través del Centre de Suport Empresarial i Tecnològic de Cardedeu, juntament amb la xarxa Comerç Cardedeu, han posat en marxa la Més Cardedeu, l'aplicació mòbil que t'apropa al comerç local i t'ofereix beneficis amb només un clic. Tot el llistat de comerços adherits, agenda d'esdeveniments, últimes notícies, promocions i localitzador. Tot per trobar la botiga que millor s'adapti a les teves necessitats i les promocions i descomptes més exclusius. Disponible de manera gratuïta des de l'Apple Store i Google Play. Registra't i comença a gaudir de tots els seus avantatges exclusius. Més proper, més conscient, més Cardedeu.